0: 90.7 FM.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 3.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 5. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
1: Sofia, you just

0: Cardedeu. Són les 8.
1: 90.7 FM. Oh!

0: Poblejant, amb Caral Pedemonte.
1: Jordi Molina estrena el Festiu de Calonja, una sardana experimental. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa a Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La nova estrena de Jordi Molina a Calonja i Sant Antoni va causar furor entre el públic. És el Castell de Calonja i l'escoltem al programa. Aquest és el programa 502 i tenim més titulars. També ha estrenat aquests dies el tenor de la Marina d'Isaac Vilanova, el tradicional concert de sardanes d'Igualada, casa seva, amb fonaments incondicionals. I la Copla, la principal blava, torna a actuar a la Festa Major de Granollers amb els blaus després de la seva estrena l'any passat. I ja estan obertes les inscripcions al projecte educatiu al País de l'Escola per a les escoles que el vulguin posar en pràctica aquest proper curs. Un curs que comença d'aquí poques setmanes. La nostra dansa de Tordera ha estat l'encarregada de fer el pregó de Festa Major de Sant Bartomeu aquest 2026 pels seus 50 anys. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cupla aquesta setmana passa per Calonge i Sant Antoni, i així us ho expliquem.
1: Coplejant, les estrenes.
2: El pati d'armes del castell de Calonge i Sant Antoni, el Baix Empordà, va ser l'escenari dijous a la nit del concert a dues cobles dins del Festival Festiu. La Sant Jordi, la Llobregat i la Sant Jordi van compartir cartell amb la Ludwig Band, els Amics de les Arts o Judith Nederman en un festival que des de fa 6 edicions aposta per la normalització de la cobla en un entorn cultural no especialitzat. La nit va comptar amb una estrena de Jordi Molina que va emocionar el públic. Ara l'escoltarem. La Llobregat, que se situava a la dreta, va optar per un repertori romàntic i amb predomini de melodia. La Sant Jordi a l'esquerra i, per tant, amb el contrabaix al centre de l'escenari, és la posició favorita perquè els greus estan centrats a l'escenari i no queden tan eclipsats pel caràcter agut de la canya, va apostar per sardanes que premien la tècnica. La primera, dirigida per Marcel Sabater, començava amb una aposta segura, de Joaquim Serra, recordant Vic, que els va anar perfecte per demostrar la qualitat del seu metall amb la fanfàrria amb la que s'inicia aquesta sardana. I la segona, dirigida per Miquel Massana, començava amb un garreta dedicat a Pau Casals. Dues efemèrides en una, delicada pel tiple i la tenora, que comencen sols amb un reguitzell de notes despullades i en diàleg permanent entre un i altre. Ja és càtedra que en els concerts de cobla l'introit s'omet, però, a més, dijous, totes dues cobles van ometre algun cop final, també per criteris estètics. I després d'aquesta carta de presentació, la Llobregat va seguir amb una sardana perfecta, de nit al pont de Sant Agustí, d'un inspiradíssim Francesc Cassú que comença finíssima pel tiple. Els fiscons aporten el compàs impassibles durant bona part de la peça, però el millor, sens dubte, és la preparació a l'amunt protagonitzada també pel metall. La Sant Jordi seguia amb el Rosarà de Toldrà i no és estrany perquè en els seus repertoris de concerts sempre hi ha Toldrà. No hi falta mai la Fageda d'en Jordà i en la seva falta el Rosarà, interpretada per una cobla que va estar perfecta. Antoni Ros Marbà, que era entre el públic, també estava programat i hi havia una altra sardana de Serra Fill. Dos Joaquim Serra en un mateix programa, déu-n'hi-do. Hi ha ben pocs compositors que s'ho puguin permetre i ell n'és un exemple clar. Escoltant-lo amb vells amics, pensava que ja no tinc la sensació de descobrir grans clàssics com aquesta per primer cop. Aquella sensació màgica de pensar que estàs davant d'una cosa molt gran i sentir-te afortunada d'haver-hi ensopegat. Quina sort els que encara ho podeu descobrir. La cobla de Barcelona Capital també va apostar per un compositor de la casa, Enric Ortí, amb més garreta. Una sardana dedicada al geni català que va encisar Stravinsky, que conté referències de juny i de dalt de les Gavarres. I enmig de la sardana van sonar les 11 campanades de l'església de Calonge, que marcaven les 11 de la nit. A aquella hora, la Llobregat tancava la primera part amb una obra de Flabiol interpretada per Josep Llaurador, La Merle Blanc, d'Eugène Damaguer. El públic va embogir. A més, l'acústica era tan bona que fins i tot se sentien nítids els respirs del flabiolaire entre les frases. Aleshores, el director del festival, Francesc Sánchez Carcassés, que conduïa l'acte, va tancar la primera part. Un concert és la música, però també és mirar-la. I com diria la Ludwig Band, també és gaudir com tothom gaudeix quan tothom et veu. Hi ha rivalitat en un concert a dues cobles? Diuen que la música és per compartir-la, però les comparacions són odioses. En tot cas, tota comparació va desaparèixer quan en la segona part les dues cobles es van fusionar per interpretar l'estrena de Jordi Molina, una sardanassa. Ell mateix ens va explicar que ja que tenia l'encàrrec per a dues cobles, volia experimentar i oferir una sardana alliberada de les concessions que s'han de fer a plaça. És una peça marcadament molina que conté una melodia destacada, però on el ritme desapareix constantment. L'escoltem en declaracions a Francesc Sánchez Carcassés durant el concert.
3: I ara, el principal Llobregat, però sobretot amic d'aquest concert, en Jordi Molina, que li vam comentar si tenia bé escriure aquesta sardana. Escolta'm, com te va venir l'encàrrec, permetre'm l'expressió, què vas pensar, com vas idear, tu tens molta feina, i en aquell moment, què vas dir? Uf.
4: Bé, doncs, bueno, em va fer il·lusió, primer perquè eres tu, perquè era Calonge, el lloc que m'estimo,
0: i a més perquè era un encàrrec a dos cobles que habitualment no passa sovint. El fet de que fos un encàrrec per escriure per dos cobles et permet una sèrie de coses i a més estrenar un concert i amb Sant Jordi i la Llobregat, doncs, bueno, em va fer especial il·lusió i bueno, estic molt content de que m'haguéssiu encarregat i res, així ho he fet molt d'un.
3: Escolta'm, ara ho escoltarem, per fins a 5 cèntims, com és aquesta sardana? A mesura que tu anaves posant davant de l'ordinador, què t'anava sortint?
0: És difícil explicar. Jo, bueno, intento seguir una línia de composició, intento cada vegada anar provant coses, anar afegint coses. Aquesta sardana és un pèl experimental en segons quins moments. És una sardana que intent que sigui gran, que sigui bastant exuberant i sense perdre una mica la meva línia, una mica el meu estil. És una sardana molt llarga. Pensava que no...
3: Però pots dir-ho o no?
0: Que era per dos cobles d'una per una, que tiri el que sigui.
3: Pots dir el que tira? Ho pots dir, el que tira?
0: Bueno, 129. Bueno, però 129, olé, eh?
3: Escolta, però els curts ja van ser curts, no? Els curts ja...
0: Què passa de ballar? No pateixin, que no és per ballar.
3: No és per ballar?
0: No, jo crec que no. A més hi ha... Bueno, és igual que l'escoltin. No?
3: Sí, i tant. Escolta'm, i a més, doncs és una sardana que estic convençut que es tocarà molt per a dues cobles amb magnífics concerts que s'organitzen arreu de Catalunya.
2: Una sardana que sonarà d'allà a Carcassers. Doncs escoltem, l'es titula El castell de Calonge i és de Jordi Molina.

0: Això era el Castell de Calonja, de Jordi Molina.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
0: I seguim a Calonja i Sant Antoni, perquè de la segona part d'aquest concert que se celebrava dijous passat també subratllaria l'espectacular sardana de la compositora Monty Galdón, titulada Calonja i Sant Antoni, pensa en Lila, una sardana que vam poder escoltar aquell programa perquè s'estrenava al març d'aquest mateix any, fa uns mesos, en motiu del dia 8 de març, el dia de la dona, però que Monty Galdón, que també era present a l'acte, doncs va reestrenar, escrita ara per a dues coples i percussió, i nosaltres la podem recuperar. Ella va ser l'única representació femenina del concert. No, no hi havia cap dona a l'escenari. Ara bé, el públic estava ple de dones. No hi ha res més que em sembli més autèntic que les senyores ventant-se al ritme de la música i que paren el vano quan hi ha solos, com si el temps s'alentís i s'alenteix. El concert s'acabava amb el ja himne de Calonja i Sant Antoni, una sardana de Marc Timón que va dirigir ell mateix i que va entusiasmar altre cop un públic que és fan de les seves sardanes. La coneixem de sobres, aquesta sardana aquí al Cuplejant ara, però anem a escoltar aquesta altra també molt bona de Monty Galdón, Calonja i Sant Antoni, pensa en Lila, escrita a dues coples i percussió a càrrec de la Sant Jordi i la principal del Llobregat, enregistrada dijous passat 20 d'agost a Calonja i Sant Antoni. Escoltem-la.

Això era Calonge i Sant Antoni pensen lila de Montigaldón. I no canviem del registre concertístic, però ens situem ara a Igualada. I és que dimecres passat, 19 d'agost, l'agrupació sardanista d'Igualada va celebrar el seu 33è concert de cobla dins del marc de la Festa Major d'Igualada 2026 amb la cobla Marinada, dirigida per Alfons Reverter. La formació va presentar una actuació doncs ben selectiva, doncs amb presentacions d'Imma Pujol i l'estrena de la sardana Fonaments Incondicionals de l'Iguala d'Isaac Vilanova i Pàmies, que és el tenora de la cobla Marinada i que, de fet, dedicava la sardana als seus pares, Misericòrdia Pàmies i Ignasi Vilanova. Una sardana que es va poder estrenar en aquest concert que l'agrupació sardanista d'Igualada doncs fa en col·laboració amb l'Escola Pia d'Igualada, perquè se celebra el magnífic claustre d'aquest centre educatiu. Anem a escoltar aquesta estrena d'Isaac Vilanova, Fonaments Incondicionals, i tanquem així les estrenes.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I seguim pel territori.
0: Connexions al territori.
2: I és que hem de parlar d'altres poblacions que han tingut activitat sardanista aquest cap de setmana. Dissabte, per exemple, a la tarda i al vespre, la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt va organitzar la segona edició de l'Aplec de Sant Jaume, local de la Societat amb les Cobles Marinada i Ciutat de Terrassa, després de la bona acollida de la primera edició de l'any passat. Premià de Dalt encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I cada diumenge a l'estiu hi ha sardanes a la punta de Sant Pol de Mar, al Maresme, organitzades per l'Ajuntament. Aquest passat diumenge hi va haver la Cobla, la principal de Llobregat. I l'agrupació sardanista de Navàs va celebrar dilluns a la tarda la 47a edició del seu aplec de la sardana a la plaça de l'Ajuntament amb les cobles, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona i la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Les imatges d'aquestes activitats les trobareu a les nostres xarxes socials. Escoltem Navàs, camí del 75, de Jordi León, a càrrec de la cobla, la principal de Llobregat, una sardana que s'estrenava el 45è aplec de Navàs el 2024 i que va arribar a finalista a la ja desapareguda La Sardana de l'Any.

0: Això era Navàs, Camí del 75, de Jordi León.
1: Coplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
0: I de Navàs ens situem a la capital del Vallès Oriental.
1: Notícies. Societat.
0: I és que ha estat festa major de Granollers aquests dies i els blaus de Granollers han tornat a actuar amb la principal blava. Va ser dilluns al vespre que la Porxada de Granollers va acollir aquesta ballada de sardanes de festa major després de l'èxit de l'any passat amb aquesta copla creada ad hoc per la festa major dels blaus. Bé, la copla va tornar un any després de la seva estrena quan un grup vinculat al món de la sardana i de la copla de dins de la colla dels blaus de Granollers va decidir crear aquesta formació musical pròpia per acostar la música tradicional a un grup més ampli, especialment als més joves. L'acollida que va tenir aquella primera edició l'any passat va animar la colla a repetir aquesta experiència enguany. Des de la colla dels blaus van convidar a tothom per anar a aprendre i a gaudir ballant les melodies i hem vist a través de les seves xarxes socials que aquesta ballada va ser tot un èxit. Van interpretar aquestes sardanes que ja van escriure l'any passat expressament per aquesta ballada com La Guimbada de Martí Ventura o Blanquejant de Carles Riba fent referència a la colla dels blancs de Granollers, els seus adversaris, o també Saltant entre espurnes de Martí Burgués o Gegants amunt de Marta Pujades i Marc Estreig. També un dijous de pregó de Carles Riba i Sentimiento també de Carles Riba i de Marc Estreig. També van acabar amb la Santa Guimbada fent al·lusió a la Santa Espina. Aquesta ballada va ser, com dèiem, dilluns en una festa major de Granollers que té com a eix central la competició entre la colla de blancs i la colla de blaus per veure quina anima més la festa. Anem a veure quina sardana escoltem d'aquests blaus. Escoltem Sentimiento de Carles Riba i Marc Estreig. L'escoltem a càrrec de la principal blava.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: T'has llegit les bases?
2: I aquesta setmana us hem d'explicar que està oberta la inscripció al País a l'Escola per aquest curs que ve, que comença d'aquí a dues setmanes, i que la sardana de punts lliures d'aquest projecte d'aquest any, impulsat per Som Sardana, ha estat encarregada al músic empordanès Martí Fontclara. Les inscripcions per participar en aquest nou curs del programa pedagògic El País a l'Escola ja estan obertes, i aquesta iniciativa ofereix a tots els centres educatius de les comarques de Barcelona, on el projecte està impulsat directament per Som Sardana, i també en altres escoles de les comarques tarragonines. El projecte El País a l'Escola permet treballar la dansa i la música tradicional catalana de manera adaptable al ritme i la realitat de cada centre educatiu. Per fer-ho possible, el professorat compta amb el suport directíssim d'un seguit de vídeos, tutorials, així com amb la col·laboració d'un monitor sardanista especialitat que guia l'aprenentatge a l'aula de cara al gran nombre de la trobada de la Cloenda, que se celebrarà a principis del maig de l'any que ve. Aquesta nova sardana de punts lliures s'ha encarregat al compositor i fiscornaire de la Cobla Marina, de Martí Fontclara, després de que s'hagin anat estrenant sardanes cada any. L'escoltarem d'aquí a uns mesos, però de moment les escoles que es vulguin apuntar ja ho saben. Anem a escoltar la sardana El País a l'Escola, de Carles Santiago. L'estrenava el 1994 i nosaltres avui l'escoltem aquí al Coplejant.

0: I obrim l'agenda.
1: L'agenda.
0: Vinga, agenda reduïda. Si voleu consultar totes les ballades que es fan la propera setmana, ho podeu fer al portal de Som Sardana. Comencem el dia 3, dijous 3 de setembre, perquè hi ha doble ballada a les 9 de la nit a Banyuls, amb les coples La Principal de Rosselló i Des Alberts. Divendres 4 de setembre a les 6 hi ha la Festa de la Verema de Cabrera de Mar amb un concert amb la Copla La Principal de Llobregat, i també divendres que ve 2 de 10 de la nit a Solsona és Festa Major i per això hi haurà concert de vigília de Festa Major amb Arnau Tordera i la Copla Juvenil Ciutat de Solsona. Serà la Sala Polivalent de la capital del Solsonès. Dissabte 5 de setembre a 6:45 i a les 10 de la nit, tercer aplec de la Sardana de la Canonja amb la Copla Cossetània, i dissabte també a 6:45, 15è aplec de la Sardana del Guaire a la plaça de la Sardana amb les coples Vents de Riella i Bellpuig Copla. Dissabte 5 de setembre també a les 10:48 hi ha aplec de la Sardana de Martorelles amb les coples Sant Jordi i Ciutat de Girona a la plaça de l'Embalat, i passem a diumenge. Perquè arriba a 10:45 el 5è aplec de tardor del Vendrell amb les coples La Principal de la Bisbal i la Juvenívola de Sabadell. Diumenge que ve també a 12:45, 48è concurs de colles sardanistes de les Borges Blanques amb la Copla Reu Jove, i també 45è aplec de la Sardana de Berga, a partir de les 12 i a les 5 de la tarda amb les coples Marinada, Lluïsos Copla i la Berga Jove. Diumenge que ve també a 4:00, segon aplec de la Sardana de Montesquiu amb les coples Mediterrània i Ciutat de Girona. I també a 6:45 de la tarda al Vendrell hi haurà concert de sardanes i música per a copla amb la Juvenívola de Sabadell. Dilluns 7 de setembre a 1:00 a Vidreres, concert vermut de Festa Major amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 57è aplec de la Sardana de Palamós, que arriba diumenge 6 de setembre a 5:00 de la tarda amb les coples Baix Empordà, Ciutat de Girona, i la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Escoltem Palamós, Ciutat Pubilla. Per mi, una de les millors sardanes que té Ricard Viladasau és del 2004, l'any que precisament li faltaven pocs mesos per morir el compositor, i que és un gran hit sardanista. Va ser la sardana de l'any d'aquell any següent. Escoltem-la. Palamós, Ciutat Pubilla.

0: Això era Palamós Ciutat Pubilla, de Ricard Viladasau. Durant una ballada de sardanes a Ripoll la setmana passada amb la Cobla La Principal del Llobregat, l'entitat sardanista que ha de capitanejar juntament amb l'Ajuntament la capitalitat de la sardana de Ripoll, l'any que ve doncs posava en una fotografia penjada a les xarxes socials de l'Ajuntament de Ripoll, juntament amb l'alcaldessa d'extrema dreta Sílvia Orriols d'Aliança Catalana. Juntament amb aquesta història d'Instagram hi adjuntaven el text: moltes gràcies a l'entitat per mantenir viva la sardana i la cultura popular, penjada, com dèiem, des del compte d'Instagram de l'Ajuntament de Ripoll. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I la nostra dansa de Tordera, l'Alt Maresme, ha estat l'encarregada de fer el pregó de Sant Bartomeu 2026. Desitjaven d'aquesta manera els tordarencs i tordarenques una bona festa major d'aquest any, i l'entitat ha estat escollida per l'Ajuntament doncs per els 50 anys que celebren aquest any com a entitat. Va ser diumenge al vespre i també hi va participar el tenor local Carles Llopart. Els assistents a l'acte van aixecar les mans amunt, agafant-se, simbolitzant la fi d'una sardana. Dilluns, el mateix Llopart va estrenar la sardana 50 anys fil del temps, dedicada als 50 anys de l'entitat.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: Bé, ara que parlàvem de Tordera i la seva festa major, tanquem edició amb una sardana preciosa de Pepita Llunell que els hi dedicava Pluja d'estels de Tordera l'any 1988. La fem servir per tancar aquest coplejant d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força!

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: 10. Són les 3. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: las 6.
1: Bona tarda, amics, i benvinguts a una altra sessió de rock and roll de la mà de Sonic Reducer i de Radio Cardedeu. I de dos companys d'aventures com som un servidor, en Rafa Reducer i en David Sonic, sempre preparats per oferir una hora i mitja de bona música a la companyia que normalment es deixa veure per aquí, que avui ha vingut Arita, ha vingut Jordi Storm i ha vingut el Loren. Així que res, comencem i comencem amb The Death Party, que són d'Austin. El seu és el punk garatge i es presenta en l'àlbum Haunted, 8 temes originals a l'estil Ramones i amb un enfocament fosc. Han tret una edició limitada de 289 còpies en vinil blau turquesa i el disc destaca pel seu estil punk propi dels discos de 45 revolucions per minut, amb una campanya de màrqueting que s'inclina cap a una estètica de ratpenats i fantasmes, o això és el que diuen ells. Anem a sentir d'aquest Haunted el tema titulat Make Your Mind. Death Party, bona tarda, amics, i benvinguts a Sony Reducer.
2: Moltes gràcies.

Molt bé, seguim obrint foc aquí al Sonic Reducer i ho fem amb Montana Stomp, una banda que junta músics de Saragossa i Elx, veterans curtits, sangaritos, que conformen aquest projecte que amalgama rock sureny, rock americà i blues rock suós. The Horse and the Hill, publicat el 2025, és el seu segon treball, que va arribar 3 anys després del seu disc homònim. Algun espavilat crític musical, que mai són espavilats els crítics musicals, han dit d'ells que sonen com si Harlow

Woman de Kiss i Rose Garden de Lynn Anderson s'haguessin trobat en un bar de carretera de Texas i haguessin tingut un fill bastard criat entre guitarres acústiques, fum i bourbon. Toma ja. El disc s'obre amb un rock de carretera contundent titulat Rock and Roll Wheels. Anem a escoltar-los. Montana Stomp, des de Saragossa.

Anem ara amb els mallorquins Quim Marsa i el seu segon treball després de l'LP editat el 2020. Ells defineixen la seva música com una cruïlla de camins entre el hard rock dels 70 i els sons que va parir Seattle. Si prenem com a mesura de prevenció aquesta forma d'entendre el hard rock de tal clàssic de guitarres potents per alhora donar a mans dels efluvis que van conquerir el món durant una part dels 90, sí que tenien una mica raó. En escoltar cançons com Gaomela o Meat for Lovers, ja ho veureu. Anem a sentir el seu últim I Am the Land, el tema de mateix títol, Quim Marsa. Vinga!

0: Este mundo es una jaula de locos, Jane. Y puede que los problemas de dos personas no importen un comino, pero es nuestro comino. Y eso importa mucho.
1: Sony Reducer, a Radio Cardedeu, es nuestro comino y eso importa mucho.
2: Molt bé, seguim. Aquí estem de paliqueo aquí a l'estudi. Es nota que feia dies que no ens veiem, però bueno, hem de seguir aquí punxant bon rock and roll i ho fem amb Existential Hangover, que és l'únic LP de la banda australiana Death Things, originària de Ballarat. Es tracta d'un LP de garatge pop publicat el 2020 i descrit com un respir melòdic i estimulant de la misèria del punk tradicional. Les crítiques van accentuar el seu so cru de finals de la dècada dels 2000, comparant-ho amb bandes de l'escena com Bad Sports, per exemple, amb una selecció de temes ple de ganxos addictius i una estètica de fus de serp real reptant, toma ja. Anem a escoltar d'aquest debut el tema Master Plan, un plan maestro, Death Things.

Tornen els suecs de Damers i no és que se n'hagin anat. De fet, segueixen imparables a l'hora de publicar singles i LPs. Portaven des del 2017. Sense fer-ho, després d'aquell sensacional In the Dead of Night, especialistes a amenitzar qualsevol festa molona i sinistra, amb les seves històries de xuclassants sexis, psicoquillers sagnants i dimonis glamis. Els Damers ens ofereixen una nova col·lecció de cançons en aquest estil tan personal. Anem a sentir el seu últim Creature Feature, el tema titular River City Skyline, de Damers.

Seguim aquí al Sonic Reducer i anem ara amb The Schizophonics, un duet que es dedica al garatge rock i que estan units tant en el tema sentimental com l'artístic. No és bonic. Ells són Pat Bears a la guitarra i a les veus i Letty Bears a la bateria i als coros. Els baixistes van variant, no tenen cap relació sentimental. Provenen de San Diego, Califòrnia, i es van formar el 2009. El seu és un so basat en el rock bàsic i cru, sobretot dels Stooges, tot i que recullen influències que van des de Little Richard fins al so de Detroit o els MC5. La seva discografia la formen un bon grapat de singles i EPs i tres discos d'estudi, Land of the Living del 2017, People in the Sky del 2019 i Hope It de 2022. Del disc People on the Sky escoltarem The One I Want, The Schizophonics.

0: No toques eso, ¿quieres? Tu inteligencia primitiva no entendería de aleaciones, composiciones y... de cosas como estructuras moleculares y... Bueno, ¿qué haces aquí, eh?
1: Bé, jo només venia a dir-te que no et perdis els dissabtes a la tarda el Sonic Reducer. Ah, i ho repetim el diumenge.
2: Anem ara amb el segon treball dels valencians Pólvora. Volumen 11 del 2025 va ser gravat i mesclat per Jorge Bernabé en coproducció de Carlos Gómez i masterització d'Enrique Soriano. M'ha agradat molt el seu cantant, el Lane, que ja el coneixia perquè cantava Jolly Joker, però clar, escoltant-lo en castellà és bastant impressionant. Demostra una soltesa i una solidesa vocal per treure's el barret, per deslligar la bèstia rockera que porta dins i erigir-se en líder de la banda de hard rock més macarra del panorama nacional. Anem a sentir d'aquest volumen 11 el tema titulat Hasta que salga el sol. Pólvora!

Muy buenos. Seguim amb The Rosalie Priest, un quartet de punk and roll originari d'una regió rural de la Toscana, en el cor del triangle format per Florència, Siena i Arezzo. La zona, composta principalment per pujols i muntanyes, està envoltada la major part de l'any amb boira mística i és famosa mundialment per la seva excel·lent producció vinícola, la qual cosa, sens dubte, ha influït en el so de la banda. La banda es va formar el setembre de 2018 per un grup d'amics que compartien la passió pel punk dels 70s i el rock and roll escandinau de mitjans dels 90, i supongo que també per los caldos de la zona. Quan van tenir suficients temes, van entrar a l'estudi Audiovolt de Florència, del que va resultar el seu primer àlbum homònim, publicat el 2020. El 2025 van tornar amb A Leveret Beach, el seu segon àlbum, tot i que avui escoltarem un tema del seu primer àlbum, que ja hem punxat alguns temes perquè em sembla collonut, el seu primer disc. Aquest es diu Alien Television Show, de Rosalie Priest.

Sota el nom de Deadheads ens trobem amb un quartet que des de finals dels 2000, del 2012 està sobre els escenaris compartint espai juntament amb altres referents del gènere com Turbonegro, Monster Magnet o Imperial State Electric. El 2018 va ser publicat a través de la discogràfica alemanya High Roller Records el tercer disc dels Deadheads, un material que porta per títol This One Goes to Eleven, compost, òbviament, per 11 temes que bé podrien descriure's en una sola paraula com rock and roll. A les venes d'aquesta banda corre el so garatge de Helicopters barrejat amb els primers de Damned, per la qual cosa podem imaginar-nos cap a on es dirigeix aquest disc. Anem a sentir d'aquest àlbum el tema titulat Somebody Along the Way, The Heads.

0: Yo temo que mis hijos jamás lleguen a comprenderme. Pero nuevamente hemos ganado. Está bien. ¿Qué es lo mejor de la vida?
1: La extensa estepa, un caballo rápido, halcones en tu puño y el viento en tu cabello.
0: ¡Mal! Conan, ¿qué es lo mejor de la vida?
2: Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres.
0: ¿Habéis oído?
3: Claro que sí, hombre. Seguimos aquí en con el palo este, con Zigzags. Es un trío de heavy metal.
4: Las oposiciones ahí, no siempre me
3: estoy. A ver, Jordi, estoy presentando.
4: Perdón.
5: Vamos.
3: Seguimos. Zigzags es un trío de heavy metal, punk y rock amb seu a Los Angeles. La banda actualment està formada pel cantant i guitarrista Jed Mahew, el seu únic membre fix, el bateria Jeff Murray i el baixista Sam Hoffman. Han gravat, han descrit la seva música com un diagrama de vent que connecta Black Sabbath, Black Flag i Motorhead, toma ja. Va llançar el seu primer LP, Brain Dead Warrior, el 2014, i després d'uns quants discos i una sèrie de canvis, el 2024 van publicar Strange Masters, un disc amb temes gravats que serviria d'aperitiu al seu llançament de 2025, Dead Bed and Down. Jo haig de dir que és un grup que no coneixia i que m'ha volat bastant el cap amb allò de menos és más, vull dir, un heavy punk senzill però molt efectiu. Doncs bé, com a mostra aquest botó del disc Strange Masters, avui escoltarem un tema del seu primer àlbum, que és tota una declaració de sèrie B. És així: Take me to your leader, llevadme ante vuestro líder. Zigzags.

Molt bé, anem ara amb Lucifer. 22 anys de sequera discogràfica després del seu, en aquell moment, Automatic Thrill del 2004, i 8 anys esperant el miracle en estudi després del seu celebrar retorn als escenaris el 2018. Han albergat unes expectatives tremendes. Quan es va assabentar que tenien ja entre mans una nova col·lecció de cançons com aquesta, Som Drugs New High es diu el disc, és des d'allà la continuació perfecta i natural de l'esmentat Automatic Thrill, amb una producció absolutament intractable a càrrec del meu admirat, a la vegada que odiat, Capitán Punt, que fa que la base rítmica per part de Danny Young i Peter Larson sigui explosiva. Anem a sentir aquest nou Som Drugs New High, el tema titulat The Idiot. Lucifer, nuevo discazo. Venga.

0: Bé, difícil competir amb els Lucifer, hòstia. Bé, però bueno, després de més de 20 anys de trajectòria, 5 àlbums d'estudi i més de 300 concerts, els germans Mulo i Matt, líders de la banda suïssa The Vibes, van decidir tancar la paradeta amb un concert de comiat el 30 de setembre de 2023, que posteriorment va sortir en vídeo i àlbum en directe titulat The Final Curtain Call. The Vibes era una banda de rock alcohòlic i fiestero que definien el seu estil, atenció, com Bud Spencer ballant amb Quentin Tarantino mentre Motorhead toquen en directe. Aquestes comparacions sé que són una capullada, però em fa molta gràcia dir-les aquí en antena. En fi, anem amb tot un temàs del seu disc de 2019, The World Is Yours, que incluïa aquest tema Nowhere to Hide. The Vibes.
1: I got a fever, and the only prescription is more cowbells.

La meva cover, la meva versió d'aquesta setmana corre a càrrec de Jenny Lane, que no és altra que l'inigualable i tristament desaparegut vocalista de Warrant, que en un oferiment que li van fer per enregistrar la veu en un àlbum tribut a Def Leppard, va escollir el tema Photograph. Les cançons d'aquest àlbum estan tocades sempre per la mateixa banda. Eric Turner i Tracy Guns d'Ilia Guns a les guitarres, Jerry Dixon de Warren al baix i el tristament desaparegut Randy Castillo de Ozzy Osbourne a la bateria. Amb diferents cantants per a cada cançó. Anem a sentir-la, l'he punxat moltes vegades, però és que este me flipa a mi esta canción.

Seguim al Moment Cover i ho fem amb The Trousers, que és una banda hongaresa de hard rock, punk i garatge, formada a Budapest pel compositor i vocalista principal Zoltán Kavari. És una banda molt reivindicada aquí en aquest programa i són una presència habitual aquí al Sonic Reducer. El 2024 van publicar un EP de versions que entre els seus temes incloïa una cover dels Sex Pistols, la coneguda com a Pretty Vacant, que executada per ells són així: The Trousers, Pretty Vacant.

inspirat en les dificultats d'una banda que està de gira i que treballa dur dia a dia. Més tard van treure el seu disc de Lights, que es va llançar el 2021, del qual sentirem el tema de mateix títol, Liar Death Bandit.

Molt bé, seguim amb una banda que es deia Casbadel, una banda de Southern Metal procedent de El Dorado, Arkansas, que van publicar al seu dia un disc que es deia Vulva de Horns, a dir, El Toro per les Banyes, que va ser publicat al febrer del 2015 i que va ser la continuació del seu primer llançament, Orway, que va ser...

també llançat el 2014. Els dos al seu dia es podien descarregar de manera gratuïta a la seva pàgina web, però fa molts anys que aquesta banda sembla que està fora de circulació. És una banda, això, de southern metal, d'aquella que podria sortir a qualsevol sèrie del Taylor Sheridan, perquè té aquest rotllo de southern metal i tal, així que té el Taylor Sheridan Cell of Approval, però que també ens agrada aquí, així que anem a escoltar un tema d'un dels seus discos que es diu Baptism by Fire, Baptismo de Fuego. Ells són Casbah d'ell, ja veureu com molen.

0: mundo huele así. ¡Qué delicia oler napal por la mañana!
1: Las chuletas saben genial con napal.
2: Qué buen olor.
1: Dirt Traps van autoeditar el seu álbum debut Gora Gibson al 2018. Els britànics toquen rock a l'estil dels Lucifer, Peter Pan, Speed Rock i Turbo Negro. La influència de Lucifer no només escolta la música, sinó que també a l'obertura de l'àlbum, que porta el nom de d'un èxit noruec, Automatic Thrill. Les cançons són totes molt enganxoses i, per tant, fàcils de disfrutar, encara que trobem moltes similituds en altres, amb aquestes bandes que a part de que sonen més o menys iguals, ells tenen una canya diferent. Anem a sentir d'aquest Gota Gibson el tema titulat Murder City, Dead Traps.

Molt bé, entomem la recta final del programa i ho fem amb Jet Black, una banda que hem reivindicat bastant també al programa, una banda que el 2010 va publicar Get Your Hands Dirty, on presentaven la seva música que recollia l'esperit de bandes com Skid Row, Cinderella o els primers Def Leppard, amb la força d'uns AC/DC o Judas Priest. Després, el seu següent pas va ser Raining Rock del 2012, on tenien temes com aquest Let's Talk More Trust. Doncs anem a recordar els Jet Black.

Bueno, doncs anem acabant. I anem amb Assot, que és un grup de Breda, que practiquen death metal en català, format per músics provinent de l'escena hardcore punk de mitjans de la dècada dels 90. Les seves lletres estan relacionades amb paisatges i llegendes del massís del Montseny i han compartit escenari amb grups com Obituari i Brujeria. Com ells diuen, qualsevol proposta que impliqui donar veu a l'escena local i underground és imprescindible per poder continuar fent girar la roda. Així doncs, amb aquestes paraules punxarem del disc Territori Hostil el tema de mateix títol, Assot, death metal del massís del Montseny.

0: También tienen baladas,
1: ¿eh? Chimpón. Bueno. Bueno, portàvem uns dies fora, però hem tornat aquí amb tota la força, com heu pogut comprovar, seguidors del Sonic Reducer. Doncs marxem. Tornarem, en principi, en un parell de setmanes, si no hi ha cap interrupció. Tornem a la normalitat, sempre que Dios i les autoritats lo permiten. Si no, ens trobareu al bar on anem habitualment.
2: Cuando queráis, estamos aquí.
1: Doncs sí, la intenció és tornar en un parell de setmanes, d'acord? Doncs per acomiadar-nos anem... Bueno, gràcies a Rafa, company, a mi mateix.
3: Gràcies, Jordi Estor.
1: Jordi i Loren per acompanyar-nos, i gràcies a tot el que escolti el programa, tant en directe com en diferit. Jo, gràcies al Miquelote, gràcies per sempre
3: fer comentaris. Sí, i tota la gent que dona
1: like. Joan, a tots, moltes gràcies. I res, per acomiadar-nos, avui anem a posar-nos un tema estret del bonus track d'un disc dels Black Star Riders, de Killer Instinct, un disc que ja vàrem presentar al seu dia. Com sabeu, els Black Star Riders és la banda que acostumava a girar amb el nom de Thin Lizzy. La banda la van formar el guitarrista Scott Gorham, Damon Johnson amb el carismàtic vocalista Ricky Warpick, per rendir tribut a la banda que havia format el gran Phil Lynott. Doncs amb aquest treball teníem a Rick Crane al baix i Jimmy DeGrasso a la bateria. Alguns dels bonus track són variacions acústiques dels temes que hi apareixen. Per acomiadar-nos avui escoltarem una versió, un plaguet d'un tema que donava títol al disc, aquest The Killer Instinct. Bueno, nois,
3: ens veiem! Vagi bé!

0: ¿Sabías que los Fenty cultivaban manzanos en Pensilvania?
1: ¿Para hacer licor? ¿Eh?
2: No, señor. Nosotros no hacíamos licor de manzana.
1: ¿Para qué cultivaban manzanas?
2: Señor Ramson, ¿cree usted que todo lo que produce la tierra debe usarse para hacer licor?
1: Siempre que sea posible, sí.
3: Debería leer la Biblia, señor Ramson.
1: He leído la Biblia, señora Fenty.
3: ¿Y no le animó a dejar la bebida?
1: No, pero frenó mi interés por la lectura.
4: Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
5: Veus del passat.
6: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9 i 5 minuts del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
7: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
6: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Genjaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
8: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers, van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar. Llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver la meva mare, ja pots comptar. Tothom es va desesperar perquè era... Era un germà que jo me l'estimava molt.
6: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. Van patir els estralls de les bombes Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, El Figaró, La Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel G111 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
5: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb mallons, tot per allà a terra.
6: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
7: A 2:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes. Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mare rere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
6: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Perich i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
9: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
10: I es van començar a sortir inclús els avions, eh? Però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
9: Jo estava convidat al mort del porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
10: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
9: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
10: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivia amb nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, eh? Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà, perquè van ser llarguíssimes, eh? Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
6: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Uller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Periques va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
7: Dia trist. 4 bombardeig. 2 al matí i 2 a la tarda. Marxen els arquers, marxen molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
6: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
7: Esteve Perich recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
9: Quan érem a Cales Mandia, ja que s'havia acabat tot, vàrem veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, allà es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. tots els cotxes cremats, totes. Es veia un resplendor des de lluny, però, bueno, tremendo, eh?
6: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.

0: ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: en el capítol anterior.
1: Obro l'armari.
2: Molt malament per part meva haver mort algú dins l'armari, al mes de l'orgull. Em sap molt greu, perdoneu.
1: Hi ha hagut un petit incident, com podeu veure.
3: Jo voldré parlar amb l'inrevés.
2: Amb el revés. L'inrevés és mort.
3: Ah, ho havia entès al revés. Vale, vale, vale.
2: Com ho havies entès, dius? No identifica res de la ferida, però el que sí que veus és que li han tret com els òrgans d'una manera pensada, que fa com una mena de cercle.
3: Em sona vagament d'alguna de les races de l'infrafoscor que practiquen rituals d'aquest tipus.
1: Ara la nana es posa com...
3: Jessica Fletcher.
1: Jessica Fletcher.
2: Oh, sí, per favor.
1: S'ha escrit un crim.
2: La nana és la Miss Marple.
1: Veureu.
2: S'ha escrit un crim.
3: Uau.
2: És que ahir vaig veure el capítol.
3: Bueno, tallem, no, que encara ens xaparan per copyright.
2: Exacte.
3: Corta, corta.
2: Que sapigueu per això que aquest tall de la panxa no és l'únic que té.
3: Ah, ojo.
2: Hi ha un... Té un tall al coll. Vull dir, sembla que el devien matar primer amb el tall al coll i després
3: obrir.
2: Ah, la destrossa aquesta, no ho sé pas.
3: A veure, l'escambell podem suposar que no ha sigut.
1: I aquestes taques?
2: Ui, aquestes taques són, suposo, de l'altre combat, jo no sé.
4: Podem començar a compartir mirades còmplices entre nosaltres tres.
2: Trec la guitarra
4: i faig hechizar persona.
3: Considera que ets un bon amic.
4: Entre tu i jo, per què ho has fet, això? A què ha vingut?
2: Es mira la nana. Home, amic meu, això no... Ara mateix no podem parlar. Ben tornats a la Font del Gat, la vostra taverna preferida de Neverwinter. No som a Neverwinter, de fet. Us recordem que som a la Infrafoscor. Acabem d'arribar a l'altra banda del Llac Fosc i hem tingut un petit cas d'assassinat. Nostres detectius, que no tenen 17 anys, sinó uns quants més, 25, centenars, que no sé exactament quants són, i uns 40 i algo, si no m'equivoco, han pogut descobrir qui era l'assassí del nom Inrevés.
1: Doncs ja està.
2: I què han fet amb l'assassí del nom Inrevés?
3: Justícia immediata.
2: És possible que l'hagin assassinat?
4: Qui a ferro mor, a ferro... No, qui a ferro viu, a ferro mor, que diuen, no?
2: Mata?
4: Mata? Pues sí, qui a ferro, pues això. Això li ha
2: en
4: passat.
2: En castellà és qui a hierro mata, hierro termina.
4: Això.
2: En català no sabem bé quina seria la quina, no seria bé que valen.
3: Live by the sword, die by the sword.
1: Parlant del dimoni, vet aquí les banyes.
2: En qualsevol cas, jo necessitaré una tiradeta tontita, perquè enmig de la infrafoscor i amb tots aquests moviments de dimonis, deitats, el que sigui, resulta que dos dels nostres aventurers han mort una persona que, tot i que sabien que era una assassina, estava estirada a terra, sense armes, indefensa.
4: Uf, no, no,
1: jo l'he atacat, ell l'ha mort.
2: Sí, bueno.
4: Això no estic...
1: Sí, jo sabia que no li anava a fer més de 8 punts de mal. Puc fer-ho a Marea del Caos.
2: Pots.
4: És salvació de què?
3: Ara de sobte estan en flames al barco.
2: Pa! Un segon,
1: Sí, faré Marea del Caos, per què no?
4: És Wisdom, no?
2: Jo diria...
1: No era...
2: Ara no me'n recordo, crec que era Carisma.
1: Que era Carisma.
4: Ah, de Carisma.
1: Sí.
4: Oh, fantàstic. I es suma el modificador.
2: Jo, és salvació, crec. És salvació, per tant, encara més...
4: Ah, uau.
1: Vale.
4: 15.
1: Vaig tirar en Marea del Caos, eh? Els meus ulls brillen.
4: Si pel que sigui trobes un número que és superior a 15...
1: A tu és 15?
4: Jo 15.
1: Jo és 15.
2: Doncs ara sabrem si tots dos o no tots dos.
4: Nosaltres me'n vull.
1: L'últim cop va ser per veure un dimoni gegant, que potser és...
3: Que també és heavy, que també és heavy.
2: Clar, és que...
1: Però potser és més heavy fins i tot, vull dir, no és el primer cop que matem algú.
3: Cert, cert, cert.
2: Sí, però sang freda?
4: I un dels nostres companys?
2: Si agafo aquestes normes, és possible...
4: Que sigui l'experiència més traumàtica de les nostres vides, no?
2: És possible que sigui traumàtica per la nana... Però no pel Mendel, perquè crec que la primera tirada de bogeria la vas superar. La nana és el seu segon punt de bogeria.
1: Però vaja.
4: Però si tu has tret més que jo, no?
1: Jo he tret 15 i jo no l'he matat. L'has matat tu. Però bé, m'ho menjo jo, no passa res.
2: Bueno, us ho menjaríeu els dos, però ell ha superat la tirada perquè el DC pel primer nivell de bogeria és més baix que pel segon nivell de bogeria. Llavors la nana pateix un... segon nivell de bogeria.
1: Vale, i he de tirar alguna cosa?
2: Un dau de 10 cares per saber quan et dura.
1: 10 cares, 10 cares, és aquest. Sí. 6.
4: 6 anys.
1: Ipi!
2: No. Hòstia, em sembla molt bèstia, eh? Però són 60 hores.
1: 60 hores?
2: O sigui que seran, pues, no arriba a 3 dies. Dos dies i mig.
1: Però fent el què?
2: Ara ho sabrem.
3: Sí, de fet, exactament 2 dies i mig.
2: Sí. Molt bé. I això és Long Term Madness. I necessitaré que em tiris un percentual, si us plau.
1: De 10? Ah, no, vols els
2: un,
1: dos.
2: El de 100, exacte.
1: Ah, 4, i això és un 60 o és un... No, és un 90. 94.
2: 94. El personatge perd l'habilitat de parlar.
1: Muda.
2: 2 dies i mig. La nana es queda muda. I t'has d'apuntar que és el teu segon nivell de bogeria.
1: Sí, ja m'ho apuntat.
2: Vale. El tercer nivell de bogeria serà més difícil.
1: Tinc... Bueno, he fet Maria del Caos, per si vols que tiri.
2: El guardarem.
1: Vale.
4: Però deixi pot parlar per explicar les accions que farà.
2: Sí, home, el Gerai pot parlar. Qui no pot parlar és la nana. No, el Minairo diu que no, que el Gerai tampoc.
1: Ah, me l'has canviat, sí?
2: Clar, bueno, tècnicament...
1: És telepàtic, no?
2: Telepàticament no et diu que no. Diu que no pots...
1: Dale.
4: Tècnicament podem parlar llavors perfectament.
2: Sí. Clar, sí.
3: Mentre hi hagi
2: l'escambell. Mentre hi hagi l'escambell.
1: Dale.
2: No és tan terrible. Això durant 2 dies i mig.
1: Dale.
2: Ok.
1: Tinc un conjur sutil, així que puc tirar conjurs sense fer servir el verbal.
2: Això està molt guai.
4: Tremendo.
2: Molt ben arreglat.
4: T'han posat el nerfeo menos nerfeable possible.
1: Total. Bueno, a veure.
4: És un nerfeo gegant, sí.
2: Entre els dos heu assassinat una persona. Assassina, però l'heu assassinat allà enmig. Per tant, teniu això, que per sort es pot solventar d'una altra manera.
3: No heu anat a lligar-lo mentre estava tombat al terra.
2: Exacte.
4: No he pensat ni en la possibilitat.
1: Que, a més, podries haver-li dit que tirés les armes, no que es tombés. Actually.
4: Sí,
1: però bueno, és igual.
3: Sí, he hecho.
4: Jo m'he equivocat, 100%.
3: Que... No, no passa res.
1: Li has explicat tu...
3: És 100% el que hagués fet.
2: Sí, a l'Isard li sembla estupendo.
1: Li has d'explicar el que ha passat.
2: Vale. I exacte, aquesta és la vostra situació. De sobte la nana està una mica així.
1: Muda.
2: Exacte. Però no del tot, perquè per sort doncs, l'escambell sempre l'acompanya. I l'Isard acaba d'entrar amb l'estoc.
3: Què ha passat? Ah, vale.
4: Era ell, resulta que era ell. Ens hem quedat, bueno, t'has vist que l'he pogut hechizar, que no recordo.
1: Sí, encantar.
4: L'he pogut encantar, cert. L'he pogut encantar i m'ha explicat tot, bàsicament, que ell havia assassinat a l'inrevés, que l'havia pillat en un moment d'èxtasi.
3: Sí, la transformació licàntropa.
4: La transformació licàntropa. I que això ho fa per un déu. Ho està fent sí. Perquè ell és aparentment una mena de canalitzador d'un déu que es diu
3: Dinkarasan, que no em sona de res.
2: Nope.
4: Que no em sona de res i que, bueno, m'ha fet por. Literalment he patit per la meva vida perquè ha hagut un moment que he volgut sortir cap a fora i l'he atacat.
3: Has fet, vull dir... A Mary Midra, a l'assassinat es castiga amb pena de mort, de tota la vida. Llavors...
4: Ja, però jo no sóc de Mary Midra. Això és una cosa que m'ha... Bueno. I a més, bueno, nana, no sé què en penses tu de tot plegat. Nana? Veus? Mira, ella també està afectada. Sí? Nana, què et passa?
1: No pot parlar. Ai.
4: Però t'he escoltat riure, però... És com que t'he escoltat riure, però no
1: ha volgut la boca. Està afectada.
2: Teniu l'escambell allà, per
1: sí,
2: això.
1: Sí.
4: Podem
1: però no vol dir res.
2: Vale.
1: Sí.
4: Està afectada.
2: De sobte, ui, què ha passat? Què he fet? Què hem fet?
3: Pues res, agafaré el Gupido. Sortiré a la coberta.
2: Vale, el moment en què tu surts a la coberta, la resta de gent que tens... El moll mira cap a la coberta, rotllo, què ha passat?
3: Li deixaré el cos allà, en plan...
2: A la coberta, El pot sí. No està content.
3: Bueno, després ho netegem. I faré tornar a venir la gent. Okay. Bueno, de fet, si estem baixant del barco, tiraré el bupi del moll i baixaré jo també.
2: Ok. Molt bé.
3: I diré això, que el bupi sembla que... Està al revés, oi?
2: Sí. Pues... Estaven tots al moll esperant...
3: Doncs parlaré primer amb el revés i li diré que sembla que el Bupido, aprofitant que el teu germà s'ha quedat aïllat en el moment aquest de la licantropia, ha aprofitat per assassinar-lo. Sembla que estava convençut de que era l'encarnació d'alguna divinitat. Clarament, els brots de bogeria abunden aquests dies. Bueno, l'hem matat.
2: El revés respira, com mesurant les paraules que vol fer servir, i et dirà: i qui us ha donat permís a matar vosaltres l'assassí del meu germà?
3: Bé, ha anat tot bastant ràpid, ha sigut la situació com ha sigut. Em sap greu no haver-te deixat a tu l'oportunitat, però els meus companys es trobaven en perill i han fet el que havien de fer.
2: Tira per mentider.
4: Però no és mentida, estava en perill, això és veritat.
2: No és veritat.
4: Però sí, en plan que l'haguem reduït no vol dir que no estigués que no estiguéssim en perill. A mi no em deixava
2: sortir.
4: No
2: estàveu en perill. No, estaves tirat a terra, no teníeu ni un arma a la mà, no tenia res.
1: Jo he interpretat que l'anava a atacar també, però bueno.
2: Ho hagués pogut passar si hagués arribat al seu torn i s'hagués aixecat, però això... O sigui, que jo et digui tireu iniciativa no implica que hi hagi, que estigui havent un combat.
1: No, però fins i tot abans, no. Perquè quan se li han delat... O sigui,
2: l'ha mirat fixament.
1: Les pupil·les, jo entès que s'estava tornant una mica a cucu. Però
4: sí,
1: bueno, o sigui, és el que he interpretat pel que has dit, però potser no era la intenció.
2: No, pot ser, però efectes pràctics, aquest senyor no ha atacat, només ha mirat malament el Mendel i el tio estava estirat a terra sense armes. Per tant, no estàveu en perill.
3: Això serà un 20 natural.
2: Bueno, doncs et tret que hi hagi una resposta exactament igual, que és un 1. Doncs et creu per 100%. I et diu: continuo sense estar-hi d'acord. Crec que era el meu dret i el meu deure. I tirarà recte cap a dins del vaixell. Pregunten a la nana si sap llengua de signes. Pobreta.
1: Crec que no. No té pinta.
2: Em sap greu.
4: Naruto, perdó. És que estic mirant
1: Naruto. A males també et pot escriure.
4: Vull dir. Sí, també.
1: Pot escriure, això sí.
2: L'únic que té pergamí em sembla que és el Mendel.
4: I de fet, si puc... Mentre...
2: I té tinta i té...
4: Sí, mentre està tenint tota aquesta...
2: Bueno, ploma i tal. Que ho vau trobar, em sembla, al campament, no? Em sona?
4: Al campament, sí.
2: Que cadascú va trobar alguna coseta així. Vale. Doncs això... llavors, al revés, el que farà és... escopir el cadàver del Bupido.
3: Em sembla just.
2: I anar a dins a la cabina a intentar com agafar el cos del seu germà.
3: Molt bé.
2: Carregar-se'l i anar-se'n.
3: Molt bé. Té tot el dret. Em sembla correcte.
1: Per anar-se'n, o sigui, se'n va del nostre grup.
2: Sí, sí. I torna a no dir-vos absolutament. O sigui, és possible fins i tot com que veieu com un gest al cap, però és que no està gens content. O sigui, li ha mort el germà i no ha pogut... prendre la seva venjança. Per tant, decideix que el seu camí val més que sigui...
3: Jo miraré sol. Ràpid si el Bupido té objectes de valor.
2: No.
3: Vale.
2: Més que res, perquè de fet no heu vist que hagués agafat res des que el vau conèixer a Belkenwelf.
3: Doncs
2: i a Belkenwelf no tenia res ningú. Per tant...
3: Pues el Bupido se'n va al llac.
1: Quina arma tenia?
2: Una llança
3: amb un
2: llarga, exacte.
1: Vale.
3: Si vols la llança...
2: Si vols la llança.
1: No, preguntaves, o sigui, perquè... O sigui, amb allò... O sigui,
3: clar, com ho ha fet? Coll... Trobo una daga, una navalla, alguna cosa amb el que pugui haver
2: sí,
3: comès.
2: Sí, tenia una daga.
3: Ah, vale. Ah, vale.
2: El que passa és que l'ha amagada i vosaltres heu tirades sí. Molt baixetes. Mm-hmm. Però, a més, si us recordeu una mica, quan vau trobar tot d'armes, les dagues n'hi havia unes quantes i les vau mirar de repartir una mica a tothom.
3: Sí.
2: Llavors en tenia una. Passa que en el moment en què li heu preguntat, no heu
3: no
2: vist que en tingués.
3: No l'hem trobat, sí.
2: Però sí que en tenia una. Adeu Bupido, te'n vas amb el rond i amb el no recordo ja ni com es deia, el Sarith o algo així.
4: Sarith, sí.
2: Que és Arith, una merda d'aquesta.
3: Ah, hòstia, és veritat.
1: Sí. El drau trist.
3: Sí, que també havia tingut algun brot de bogeria.
1: Sí,
3: recordem-ho.
2: Sí, és cert. Sí, sí.
4: Que era una miqueta dual.
2: Era un fill de puta.
1: No està revivint. Entenc.
2: Està bastant...
1: Sí, està
2: bastant cadavèric, o sigui, cos, no, exacte. Pues, no. Molt bé.
3: Jo no em pararé a enterrar-lo, però tampoc li vull deixar els Cuoto aquí al merder que ho hagin d'arreglar ells. Pobre, estarà flotant...
2: Alguna cosa dins del llac se'l menjarà.
1: Estarà flotant 3 dies fins que fins
2: a punt. És que se li vagi l'aire i...
1: Vale.
2: Què, la meva moneda d'or? Jo havia dit que et trobaríem.
3: Uau. Jo no he fet cap aposta amb
2: tu. No, ningú ha fet cap aposta amb mi, que jo recordi. Ell ho prova. Molt bé. Lilez, ostres tu. Aquella recepta de pa.
4: Ah, llavors sí que feia pa, això era veritat?
2: Suposo que sí.
3: És el déu dels assassinats i els pans.
4: Que curiós, no? Quin servei més curiós. No?
2: Molt bé, doncs us heu quedat sense el Bupido i sense el revés i l'inrevés.
3: Molt bé. Bueno, anem reduint el número.
2: Un minut de silenci. Teniu l'Elde del Ginger i el Príncep d'Erendil a banda de l'Escambell.
1: Sí, una mica les que és... sempre els més útils.
4: Sí.
2: És possible, sí.
3: A veure, el revés i l'inrevés, déu-n'hi-do, també.
2: Exacte, però... el revés i l'inrevés eren bastant letals.
4: En combat, sí.
1: Eren dos, realment.
3: També. O sigui, sí, individualment...
2: Però individualment crec que també bastant decent.
3: Com la Eldeth, bastant.
1: O sigui,
2: sense les tirades de l'Eldeth.
3: I a nivell molt tècnicament, són immunes al mal, perquè són licàntrops.
2: Exacte.
3: A no ser que tinguis una arma en plata o màgica, que llavors... Mm-hmm. Però si licàntrops amb una espasa no els pots fer res.
4: What?
1: Ok.
4: O sí, màgia, entenc, sí. No? Sí. Entenc
3: que... Ah, bueno, sí, clar, màgia o foc, el que sigui, parlant d'armes normals.
2: Sí, o sigui, a l'acer...
3: Jo els he jugat com m'he pensat que comporta... El més eficient en combat hauria sigut que es fiquessin sempre ells al davant de tot a rebre totes les hòsties perquè no hagués passat res.
2: Però, com que vosaltres tècnicament no ho sabeu, sí. I ells no pensaven fotre's al davant...
3: Exacte, per això he pensat...
2: Ben fet.
1: Ara què fem?
3: Pues seguim cap a Blingenston, no?
2: Sí, exacte.
3: Li diem adéu al capità...
2: El pot...
3: És que m'agrada molt el nom, Potgunga.
2: Potgunga.
4: Pues li deixem la coberta, també, que l'hem deixat un cadàver.
3: Ui, jo no.
4: Perdó, perquè això és culpa meva. Això ha estat culpa
2: meva. Per l'amor de Déu, sisplau.
4: M'està pesant en... I la nana crec que també li pesa.
1: La nana està mirant el mar.
2: Mirant la nana, pensando en tot.
4: Nana, està bé.
3: Va ser el està... Bupido flotant.
1: Ah, jo crec que va servir una mica l'escamí i va dir, sí, estic una mica afectada. I ja està.
4: No està parlant.
1: No em surt la veu.
4: No. Ah, d'acord. Bueno, que sàpiga qualsevol cosa.
2: Encara sóc que sóc aquí,
4: Sort que estàs aquí. Sort que estàs aquí, escamí.
2: Cavi.
3: Com progressa l'escambell amb els seus estudis màgics?
2: Han passat 6 hores. Exactament, no, igual no, que l'última vegada que em vas preguntar.
4: No. Ah, l'última vegada que
2: em
4: vas
2: preguntar, sí. Sí. L'última vegada que em va preguntar era com...
1: Sí. Li vaig començar a ensenyar, jo crec, que al sortir del bosc...
4: Fa uns dies.
2: Deu fer com 4 dies, em sembla. I m'estic estirant molt, potser són 3 dies. Perquè són 2 de viatge i el d'això és els Quotoa. No vau dormir, que jo sap... O sigui, no. Vau dormir abans
3: d'arribar.
2: Llavors, sí, 3-4 dies.
3: Estem al quart dia.
1: Exacte. Hem dormit a la illa... Sí, 4 dies.
2: Però en 4 dies, pel que sigui, l'escambell no s'ha convertit en el mag més terrible de tots els mons oblidats.
1: En el port en el que estem, sí? O sigui, hi ha edificis després, a part del port,
2: no.
1: És només el port.
2: Hi ha petit. Alguna paradeta, com a molt, però més que seria com... O sigui, no t'estan venent coses, no tens botigues. Mm-hmm. Tens alguna paradeta d'algú que t'està dient ai, sí, pues aquest vaixell, aquell, com de contacte amb altres vaixells per anar a alguna altra banda, però no és com un mercadet ni res. I el que potser tens, o sigui, són molta gent que està passant, viatgers.
1: I algú sap la direcció que, o sigui, del nosaltres?
3: El Ginger.
2: El Ginger és el vostre nom a banda del revés i l'inrevés. Que ja no hi són.
1: Li diem adéu al pot i...
3: I som-hi.
2: I adiós, muy buenas.
3: Sí. Jo li vull preguntar al Ginger que abans ha mencionat la situació política de Blingenston, si podria desenvolupar una mica més.
2: Bueno. Sí que podria, i tant. Blingenston és una... És una ciutat, però ben bé, hi deu haver com 300 noms o una cosa així i està bastant infestada d'altres éssers perquè al final després que els drous de Menzoberranzan donéssim mort a la majoria dels guerrers i fins i tot dels miners, perquè és una ciutat minera, durant molt de temps va estar abandonada i per tant està en ruïnes. Fa relativament poc que els noms hem tornat, bé, jo òbviament no perquè no hi soc, però els noms han tornat a Blindenstone, l'hem tornat a repoblar, però hi ha espais que han estat ocupats per altres éssers.
3: Hi ha parts que segueixen pertanyent als drow?
2: En general no.
3: Vale.
2: Però tampoc pertanyen als noms.
3: Val.
2: I s'estan intentant recuperar.
3: Vale. I una part d'aquestes és la que està dominada pels licàntrops.
2: Exacte. Vale. Sí, sí. De fet, justament un dels temes, jo crec que quan arribem a Blindenstone tindràs problemes, és que els drows no són benvinguts a Blindenstone.
3: Estic acostumat.
2: Per raons evidents.
4: Però llavors, quina és la història? Llavors, la història és que els drows, amb pretensions expansionistes, per així dir-ho, van a Blindenstone, ataquen Blindenstone, destrossen Blindenstone,
2: sí,
4: i marxen.
2: Sí.
4: Perquè són, sí, repel·lits, sí, o perquè...
2: No, perquè ja està, i després els interessen altres coses. A més, tenen la guerra a Mithral Hall.
4: I no ocupen Blindenstone, llavors.
2: Van anar deixant menys gent i al final, a poc a poc...
3: Clar, fer una ocupació en... que a mesura que necessitaven gent a un altre lloc, els van anar traient,
1: exacte,
3: no?
1: I el nostre objectiu era anar a Blindenstone perquè allà hi ha una sortida o des d'allà
2: anem a un altre lloc? En principi, Blindenstone, t'ho pot dir el Ginger,
1: sí,
2: és un lloc que quan està bé és un lloc de comerç i per tant de connexió amb la superfície. Llavors, és possible que allà hi hagi l'opció per vosaltres per tornar al lloc d'on heu vingut.
3: Ah, mira, des de Blindenstone mateix, eh?
2: No estic superactualitzat, vale, sí, però en principi, com que sé que hi ha contactes amb gent de la superfície, si no és allà la mateixa sortida, és possible que des d'allà us puguin...
3: Fantàstic.
2: Exacte. Vale.
1: Pues... Direm.
3: Pues...
1: Si entenc que guia ell...
2: Sí, sí, no, el Ginger sap exactament quin és el camí, vale, més o menys des d'aquí fins a,
3: pues,
2: fins a
3: Blindenstone. Ginger, vas pel davant.
2: Exacte. No estaves fent gest per dir res?
4: No, estava molt bé.
2: Un dels temes per això sí és que us queda... O sigui, ara heu creuat... O sigui, heu sortit de Belkenveld, heu anat a Slubludop, heu creuat el llac Fosc i ara continueu cap al nord, una mica a oest. I us queden ben bé, us diu el Ginger, uns 20 dies de camí.
1: 20 dies
4: de camí.
1: Val, camí.
2: Les distàncies són molt grosses, o sigui, al, sí, final...
3: O sigui, perquè quan vam escapar de Belkenveld fins al llac Negre també vam estar...
2: Eren com uns 8 dies, una cosa
3: setmaneta,
2: així.
1: No, en el port aquest no hi ha algun carro o algú que ens pugui portar,
2: no,
1: en carro.
2: No, però és que a més...
1: Sí, camins.
2: El carro com a concepte és molt complicat quan el que estàs travessant són cavernes.
1: Ja no hi ha camins i tal.
2: Val. Perquè hi ha espais en què és molt estret i potser només podeu passar només en fila, coses d'aquestes.
1: Vale.
2: Vale. Perquè l'ambient, doncs això, continua sent més o menys el que heu trobat, sí, el que heu anat trobant fins ara, com de caverna, de roca, de tal, roca humida, a mesura que us aneu allunyant del llac Fosc, deixa de ser tan humida, i això, o sigui, en algun moment trobeu algun bosquet, no sé què, vale, i en el moment, doncs això, en el que trobeu algun bosquet, alguna cosa així, al final vau sortir de Slubludop amb algunes provisions, però ara ja fa un parell de dies que no hi sou, s'aguanten,
1: sí,
2: bé.
1: No molt de temps, realment, perquè només vam dormir un cop a la illa, diria.
2: Mm. Per això, han passat 2 dies, sí, en el moment... creuar el llac Fosc són 2 dies.
1: Sí.
2: Llavors, a partir d'allà, aquests 20 dies que tindreu, en algun moment doncs haureu de reposar provisions i tot plegat. I no faré les tirades que pertocarien segons aquest llibre, en què ens hauríem de barallar pràcticament cada dia o el que sigui, no passarà. Però el que sí que us puc dir és que a mesura d'això que aneu avançant, perquè a més ara la trup sou vosaltres 3 més 4 més, que sou 7.
4: Vale.
2: Això, el 7 a vegades heu de passar en línia recta perquè és molt estret el camí i tal. I hi ha un tram en què esteu passant, que és una caverna que us sembla més o menys exactament igual que tota la resta, però per al qual jo us demanaré que em feu... que em digueu quina és la vostra percepció passiva.
1: 13.
2: 13.
0: 12.
2: 12.
4: 13.
2: Vale.
3: L'escambell, 10.
2: Cookie. Ah, és veritat. Percepció passiva del Ginger. Oh, el Ginger ho serveix al cul. I l'Elder també, eh?
4: És que l'Elder...
2: I el Derendil no. Tant el Ginger com l'Elder us diuen que noten alguna cosa estranya i que noten que el pas del grup s'alenteix durant aquest tram, durant aquesta caverna gran que esteu travessant, i cap de vosaltres, doncs no...
3: En
2: no
3: quin us... sentit es ralenteix?
2: Sí, que esteu anant més lents, vosaltres.
3: Algú es nota cansat?
2: En principi no us trobeu malament, no esteu cansats, però no aneu tan ràpid com voldríeu.
1: Però perquè els nostres moviments són lents, com si anéssim a càmera lenta.
2: Sí, sí, sí, una mica sí.
4: Algú pot tirar arcana o algo?
2: Seria natura, si voleu tirar natura.
4: Natura. Ara, jo tinc un molt humil més 1.
3: Puc tirar.
1: Tinc un 1 també.
3: Més 4. Borratxo.
2: Però
3: 4 o 14.
2: Alcohòlic.
3: Com vulguis.
1: No sé.
4: Isar, si us plau, acabem de passar coses molt xungues. Ajuda'ns, confio en tu totalment. Més 2.
3: Pues seran 14.
2: Ok. No és que hi hagi res... O sigui, et dona la sensació que no és que hi hagi res com màgic aquí, que us facin anar més lents o que sigui un ambient que tal, sinó com que potser hi ha com un gas que està emanant de les parets o alguna cosa així.
3: Hòstia, avisaré al grup en plan... o sigui, si algú comença a notar-se que s'està desmaiant o alguna cosa així, que avisi, sisplau.
1: Que per cert, ara les llums d'encens les has de fer tu perquè jo no puc invocar-les.
3: Vale, són... pues, sí, en plan, perquè la nana s'hi pugui veure, estaré sí, invocant estupendo llums ballarines tota l'estona.
2: Com estan fetes les llums ballarines?
3: Són boletes, no sí, sé si 4 o 5, de colorins, que en plan clar, les faré que flotin.
1: Són 3 boles.
4: Són de flames?
1: No són flames.
4: Ah, vale.
1: No.
2: O sigui, però exactament què són? Boletes random com de matèria...
3: Sí, com si fossin bombetes, en plan com boles de llum,
1: crea
3: de colors.
1: Crea fins a 4 llums de la mida de torxes en rang, amb aparència de torxes, llanternes o orbs brillants que floten. També pots combinar les llums en una forma vagament humanoide mitjana. Cada llum emet llum lleu a un radi de 10 unitats. O 10, el que sigui.
3: Peus.
1: Amb un, 10 peus. 10, amb una acció bonus en el teu torn pots moure les llums fins a 60.
2: Sí, això com que no estem fent torns.
3: En plan, tinc les llums convocades com així per fila per sobre nostra.
1: Sí, ja està.
2: Molt bé.
3: Són tot d'orbes flotants.
2: Estupendo.
1: Però no, crec que no són...
2: No, que no són matèriques, no?
3: No.
1: No, i tampoc són de foc.
2: No, o sigui...
3: Pots escollir que tinguin l'aspecte.
2: Exacte, pots escollir que siguin torxes, però no...
3: Però sí, no serveixen per encendre una foguera.
2: Són màgia pura i ja està.
1: Sí. Si hi ha gas inflamable, no.
4: Fa molta por, això.
2: Upsi. Ok, doncs res. El que sí que us demanaré és que tireu per salvació de Constitució.
3: Uf.
4: Wow.
1: Vale.
3: No és el més fort.
4: Oh, natural 20.
2: No, és...
1: 13.
2: Vanegeu el Mendel, perquè està tenint unes tirades últimament, que...
3: 13.
2: Ok, doncs...
3: Tiro per l'escambell?
2: Sí, sisplau. Ai, tinc jo els altres, però bueno, ara són menys, ja no estan preocupant.
3: L'escambell d'un 19.
2: Crazy!
3: Clar, és un fong, ho està filtrant. Fem servir l'escambell de màscara de gas.
4: O de tap de naso, també.
2: Per què he dit de Constitució? Ok.
4: No era de Constitució, bueno...
2: Sí. No. Per què he dit... interrogació. Ah, de Constitució. No ho recordava. Ok, doncs... tots us endureu...
3: Ai.
2: 5 de mal o la meitat si l'heu passat, que vosaltres sí que l'heu passat, per tant us endureu 2 punts de mal de verí.
1: O sigui, a quin número us passava?
2: O sigui, heu passat tots.
1: Vale.
2: Heu passat tots, excepte el Príncep d'Erendil, que s'endurà els 5 punts de verí normal, totals.
1: Has dit 2?
3: I l'Elde s'endurà només un, perquè té resistència al verí per ser una nana.
2: Però l'ha passada. Bueno, clar, se'n durà una. Molt bé. Farem així.
3: Vale.
2: Farem així.
3: Pues, si notem que ens estem intoxicant, jo li diré al grup en plan... intentem fer un esforç de fer una mica un sprint,
1: sí,
3: intentar tirar cap endavant i intentar sortir d'aquesta zona, saps? En plan, esperem que no duri massa.
4: I vale, si és més llarg cap endavant que cap endarrere?
3: Clar.
2: És l'infrafosco, you never know.
4: Morirem.
1: I el Jim, bueno.
2: Jim Jar.
4: Vale, vull dir, tenim maneres de curar-nos. Llavors, si en algun moment es torna molt crítica la situació... em posaré a cantar. Em posaré a cantar i tu tens la
3: jo em
4: la
3: puc curar a mi mateix. Vale. I tinc la poció també. Bé. Però bueno, esperem que no arribi a aquest nivell.
1: Jo no tinc res.
3: Sí, sí, per això tu et pot curar...
2: Clar, no.
4: No passa res. La curaré jo, com vostè em va curar a mi contra els Quotoa.
2: És veritat, aquell moment tan gay.
4: Que no oblidaré, que no oblidaré en cap moment.
2: Molt bé, que bon dia.
1: And I wake up in the morning.
2: Sense ell.
1: Pues sí, pues apretem una mica a córrer.
2: Molt
1: sí.
2: Bé.
1: No corre, però pas lleuja.
3: Sí, exacte. O sigui, com, o sigui, si estem anant més lents, a sobte, com intentar fer un esforç...
2: per anar normal. Entenc que és el que aconseguiríeu.
3: Si, si tenim la sensació d'estar anant normal, fer el que seria,
2: exacte,
3: com anar fent
2: corre
3: footing tota l'estona.
2: Exacte, corre per realment anar exacte normal. Ok. Vale. Sounds good. Doncs això feu. I passeu... unes quantes hores.
3: Hòstia.
2: És una caverna bastant llarga. Però sembla que al final aquesta sensació, o sigui, de sobte veieu com esteu corrent.
3: Vale.
2: Molt ràpid, i de sobte, o sigui, us adoneu que aneu volant i hi ha un canvi de percepció, com que en algun moment sembla que estigueu a punt d'ensopegar i tot, rotllo, hòstia.
4: Ja està?
2: Sí, és la sensació aquesta de quan estàs corrent per les cintes mecàniques del metro de Diagonal, per exemple, o que vas molt ràpid i de sobte, pam.
4: Arribes, pam.
2: I de sobte és com, hòstia, vale. I us fa la sensació que aquest gas ja no
3: vale,
2: hi és.
3: O sigui, no,
2: que heu passat per un
3: més...
2: moment, exacte,
3: vale,
2: que esteu vale, que esteu més tranquils, però esteu cansats, això sí.
4: Això vol dir que ja podem respirar de normal?
3: Crec que sí. Cansats fins al punt de tenir un punt de cansanci o cansats
2: no,
3: de...
2: cansats de físicament cansats.
4: Què és un punt de cansanci?
3: Desavantatge en estirades d'habilitat.
4: A veure.
2: O sigui que en
3: però,
2: principi...
3: si tens 6 punts de cansanci, la palmes.
4: Uau, ok. Vale. Sí, no volem això.
2: Però igualment, després de tota l'arribada, potser heu passat el matí amb tot el tema dels detectius, posarem per cas més o menys, heu sortit, heu caminat unes quantes hores, heu passat per aquesta caverna, no sé què, perquè jo entenc que no pareu a descansar enmig de la caverna, per tant, no, potser heu allargat més per sortir de la caverna. Llavors potser seria un moment ideal si busqueu algun raconet o així, ja que no teniu el, ja us ho diré, el, la caverna aquesta gasosa, per descansar una miqueta.
3: Molt bé.
2: Vale. Sí, feu un descanset. Seria el vostre cos us diu?
1: Sí, descanset llarg o
2: que és llarg, que, llarg, no? Que és hora de descansar, sí, descansada de bo.
1: Vale.
4: Sí.
2: Sí.
3: Mendel i jo ens podem dividir en plan tu vigiles 4 hores, jo vigilo 4 hores.
4: Mètode certificat de...
2: Està molt bé. Ja no us queda tanta gent per...
4: Mentre estiguem, sí, mentre estiguem nosaltres dos.
2: Clar, clar, sí, sí.
1: Però la,
2: sí,
1: la nana posa allò de l'alarma, si és viable.
2: Vale. No sé si necessita verbal o alguna cosa així.
1: Si és ritual, necessita alguna
3: cosa? Els components els necessites, exacte, igualment, però pot ser, ah, ja, pot ser que no requereixi element verbal.
2: Exacte.
1: Pues no ho sé.
3: Sí, sí que requereix. Verbal, sí, suma el material. Material.
1: Pues no posa l'alarma.
2: No es desperta l'endemà, s'adorm.
1: Hoy se duerme, chicos.
3: Molt bé, pues vigila
2: no
3: extra tu i jo.
2: Ok. Molt bé, doncs això, arriba l'endemà i com que no farem dia a dia els 20 dies, el que us diré és que possiblement passen 3, 4... Bueno, va, esperem... Potser farem una setmaneta o així, però tireu-me igualment perquè entenc que en algun moment voleu agafar
3: cosa,
2: supplies, no?
3: Sí, clar. Sí.
2: Provisions un altre cop.
4: La vale, nana ja pot parlar.
2: La nana ja pot parlar, oh, perquè eren dos dies i mig, oh, exacte. Se li ha passat
1: I
2: una mica
1: hem recuperat trauma, els punts de vida, entenc.
2: Sí, sí, de tot, de tot. Sí, no? Sí, sí.
1: Vale.
2: Sí, sí, aquí tothom torna a estar més o menys...
1: Era supervivència, no?
2: Sí, exacte.

0: L'està buscant, que si no... No, perquè això, el que estava buscant són provisions, algun animaló semblant a alguna cosa que podria ser comestible a la superfície, que no sembla verinós...
1: De fet, s'ha trobat un diamant, però fer com... Bueno,
0: això, va, això, no és ara, no? Això no es menja, això no és comestible.
2: Ens apropem a una ciutat minera, no?
3: Sí, sí, sí.
0: Exacte, allà, allà, tindran, allà és bastant possible.
1: Si no, ho veia merda, ciutat minera.
2: Joder.
3: Ara es poden dedicar a minar ferro, saps?
2: Vale.
0: Sí,
2: exacte. Jo he tret 18. Entenc que també he trobat alguna...
0: 18 total.
2: Sí,
0: vale.
2: Una patata
0: doncs,
2: o...
0: Sí, sí, exacte. Un tubercle d'aquests de les muntanyes, així una mica...
2: Bueno.
0: Trobes uns, de fet, en trobes uns quants. Vale. I com sabeu, doncs algun bolet, perquè se us posarà cara de bolets a tot, i l'anglès que em veia la portava de casa, però... doncs això. Més o menys... Com sempre us dic, no és el millor menjar del món mundial, però sobreviureu i no us morireu de gana. Més problemes potser teniu amb l'aigua que se us acaba. Heu deixat el llac, igualment el llac no era el lloc on tal, però... Però, bueno, no sé si voleu fer allò del raig de gebre, sí. Jo entenc que és la vostra
2: sí.
0: mecànica.
2: Com és un truc,
0: tal.
2: No m'ocupa espais, o sigui...
0: I més o menys, assumeixo, tot i que no està escrit, però que tots porteu cantimplora o alguna cosa així, llavors, més o menys, cada X temps, la nana us va reomplint.
2: Jo crec que fa servir el raig de gebre a la seva olla petxina gegant per intentar com omplir-ho de gel i al cap d'una estona què tal. Fins i tot si cal pot fer servir disco flotante de Tencent
0: per portar l'aigua.
2: Per portar l'olla.
0: No és mala idea.
2: I que es vagi desfent pel camí.
3: I per portar l'escambell, que camina molt a poc.
0: Pobret meu. No és mala, tampoc és mala idea.
2: Que vagi, ha de fer cames.
3: Sí, ha de créixer.
0: Només té cames i és el que ha de fer.
2: Clar, no farà braços.
0: Exacte. Per ell, el dia de gimnàs sempre és dia de cames.
3: He imaginat l'escambell amb el cap i el torso igual, però amb dos cames així com super definides d'atleta, saps?
2: Ja.
1: No te l'imaginis, espera 5 dies i ja està.
0: Exacte. Vale, doncs potser heu passat això, una setmana de viatge, posarem una coseta així. Encara us queden ben bé un parell de setmanes, bueno, no arriben 13 dies o així, de 12-13 dies encara per arribar a Blinkdenstone, però esteu convençuts que el camí és el que toca. No, ningú us està fent perdre 4 hores a la vostra vida donant voltes, com ja ha passat totes les vegades. I llavors el que us trobeu de sobte és que la caverna per on esteu anant té com tres bifurcacions. És a dir, podeu anar recte, podeu anar per un passatge estret a la dreta o un passatge estret a l'esquerra.
3: Gimjar?
0: El Gimjar us dirà, bueno, jo en general tiro recte i ja està. Però... mentre esteu tenint aquesta conversa, apareixen del vostre passatge a la dreta dues criatures que en general no sabeu identificar, però que tenen un aspecte estrany, com mig ocell, mig alguna cosa semblant a una tortuga, perquè té una cara amb un bec enorme, i té els braços com si fossin les puntes de les armes d'un cranc.
3: Com si fossin ganxos?
0: Són ganxos i les potes són d'ocell un altre cop, però el que porta a l'esquena sembla ser una closca.
2: Ok.
0: I són dos éssers com aquests que estan passant esperitats de la vostra dreta, del passatge de la vostra dreta cap al passatge de la vostra esquerra, i que no venen cap a vosaltres. És a dir,
3: vale.
0: Estan fugint d'alguna cosa.
3: Ui, pitjor encara. Ens fem una mica enrere.
1: Ens podem amagar, sí.
0: Si el trobes seria xulo. Si no
3: estic buscant.
0: Si no tinc una imatge aquí en blanc i negre, però aquella suposo que és més xula. Farem així. És un hook horror.
1: Wow.
2: Vale.
0: Bueno, tu ja el tens al capet.
1: Sí. Però estan fugint...
3: Estan fugint d'algú, eh?
0: Sí, sí, estan fugint d'alguna cosa que hi ha a la vostra dreta i estan fugint cap a la vostra esquerra.
3: Sí, perquè a més aquests bitxos són grandots, rotllo, són 3-4 metres.
0: Són de mida large. Són bastant més grans que vosaltres.
2: Ens
0: amagarem, que sou de mida mitjana.
2: Ens amagarem darrere unes roques o així. Sí.
1: Però ens hem d'amagar bastant molt bé, no?
0: Amagar, no us podeu amagar perquè... O sigui,

0: en una caverna, exacte, és un túnel.
1: Però tirem enrere, saps?
0: Això sí podeu fer.
1: La cosa que estigui perseguint aquests bitxos, que segueixi, en plan, que digui, bueno, aquests bitxos segueixo tenint-los més a prop que aquesta gent.
2: Sí. Mm.
3: Ens posem contra una això, de les parets, potser, i apaguem els llums.
0: I no us fa la sensació que siguin éssers ultra perillosos, en el sentit que no és que siguin éssers super ofensius, amenaçants, sinó que s'estan, o sigui, us veuen, i si vosaltres el que us feu és apartar-vos, ells no es fixen en vosaltres.
1: Vale, pues fem això. Sí. Vull dir, però si podem passar desapercebuts, fantàstic.
4: Crec que ens preocupa més el que vingui després, no? Que algú ens està perseguint. Vull dir, en plan, estem fent algo activament per amagar-nos.
0: Amagar-te no pots amagar-te.
4: Però si estem de peu i ens tombem al terra,
1: ens tirem cap enrere, ens fiquem contra les parets del túnel.
4: Vull dir, això és el que dic.
0: Però no podeu desaparèixer.
4: No podeu desaparèixer.
0: El que podeu és, si surt alguna cosa d'allà, no està a primera línia perquè claven una hòstia, això podeu. Però amagar-te en aquest túnel no pots, perquè no hi ha escletxes, no hi ha roca darrere la qual amagar-te, no. Ves, Jugandú, és que el Jimger s'amagui darrere teu perquè és més petit, per exemple, saps?
1: Vale. Pues això, ens tirem cap enrere i a veure què és el que els està perseguint, i creuem molt fort els dits que no es fixi en nosaltres.
0: Darrere d'aquestes dues criatures, que se'n van directes cap a la part de l'esquerra, comenceu a sentir alguna cosa en un idioma que no enteneu.
1: Jo tampoc.
0: No ho entens pas. Però sí que enteneu un nom propi, que és Yinohu. Llavors, no sé què, no sé quantos, per Yinohu. Bueno, si
1: algú
0: voleu
1: sona
0: fer...
1: d'algú aquest
0: exacte,
1: nom?
0: O sigui, reconeixeu que és un nom propi. Però no sé si voleu fer alguna tirada per història.
1: Història fantàstica.
0: Una cosa així, o arcana, o...
3: Jo puc tirar per arcana?
0: Sí.
3: Tinc més punts.
0: Bé, arcana o religió, potser també us diria, el que us agradi més.
3: Arcana.
4: 17 d'història.
0: Vale.
3: Jo 9. Joder,
1: sí, jo 9 també.
3: Baixa, avui.
0: Ja, no sé, què us passa? Esteu bé? ¿Todo bien en casa?
4: No, la nana i jo no estem bé. No. És una pregunta redundant. Estem traumatitzats.
0: Sí, just. Bueno, esteu una mica millor ara, per això, però entenc.
4: Però igualment entenc. Segueix fent fred a l'infrafoscor.
0: Sí. Sí, perquè no hi ha sol, exacte.
4: No hi ha sol, no hi ha els arbres, no hi ha la meva mare.
0: No,
4: no hi ha tot el que em fa.
0: Vull la mama.
4: Literal.
0: Molt bé. Mendel Masit, perdó?
4: 19.
0: És el número més alt. Vosaltres teníeu tirades una mica...
1: 9. Sí,
0: 9.
4: Ah, no, perdó, té 19, no és 19, és 17, perdona.
0: Vale.
4: 17.
0: Tu no en saps gaire, de la infrafoscor. El que sí recordes és haver vist alguns llibres de cultes, de senyors importants, i et sembla que és un senyor important.
4: Alguna cançó, potser?
0: Sí, possiblement un senyor perillós important.
4: Un senyor perillós important.
0: Sí, sí, sí, sí. I et fa la sensació que no... O sigui, que pot ser una criatura que no està segur que sigui d'aquest pla.
4: Wow. Ok, vale.
0: No ho saps. O sigui, perquè la tirada és bona, però el Mendel no pot saber gran cosa de la foscor, en realitat. Llavors, el que no faré és...
4: Màgia.
0: Exacte. Això. I això que sentiu, de seguida es va acostant cap on esteu vosaltres, i el que veieu són quatre figures que surten del passatge de la dreta. Bueno, deixarem aquí obert, però total no hi ha res així, més que un mapa i tal. Quatre figures que surten del passatge de la dreta, que no són humanoides, sinó que s'assemblen més a unes hienes, que van armades, que van amb trossos d'armadura de cuir, que estan cridant això que heu sentit de manera repetida, i que sembla que van directes a perseguir els hook horrors.
1: Vale.
4: Bípedes o quadrúpedes?
0: Bueno, el blanc i negre és lleig, però...
4: Vale.
0: Bípedes.
1: Ah, vale.
4: Okay, okay.
0: Furros. I lletjos.
1: Furros.
0: Sí, són furros, però molt lletjos, perquè són com hienes. I bueno, tenen aquest aspecte fastigós, i a més tenen com unes urpes molt totxes, també.
3: Vale.
1: Els gnolls.
0: Exacte. Són nols. I el que estan parlant és nol. Ah, i per això no l'entenc.
1: No parlo.
0: No tinc el plaer. No domino la llengua, no em vaig treure la U de nol.
1: No,
0: l'Isar
1: no va agafar l'extraescolar de nol.
0: No. Però que en el moment de sortir cap allà se'ls queden mirant a vosaltres.
1: Ai, ai, ai.
4: Ja us ho havia dit.
1: Quants són? Però que no hi ha lloc per amagar-se.
0: Són quatre nols. Quatre nols que us miren fixament i parlen entre ells i us diuen alguna cosa que no enteneu perquè no esteu prou a prou com per les espores de l'escambell.
3: Us volem com a sacrificis.
4: Li tirem a l'escambell.
1: Els hi cridaré en infracomú. Seguiu amb la vostra caça. Nosaltres us donarem més problemes dels que voleu.
4: Què els has dit? Què els has dit? Ah, no, jo sí que l'entenc, no?
0: Però l'entens per perquè tens l'escambell al costat.
4: Ets un crac.
0: Sí. Sí, vale, us miren, es parlen entre ells i en un infracomú com molt atropellat et diran cap on ha anat la nostra casa.
1: Senyalaré el túnel per on han anat
0: els horrors. Molt bé.
1: Els horrors ganxuts.
0: Exacte. Doncs aniran cap allà i igualment un dels nols es quedarà.
1: Ah. Amb intenció hostil o sembla disposat?
0: Com de mirar cap on aneu.
1: Vale.
0: O sigui, no està així. Està com esperant a veure si els seus companys troben el que estan buscant.
1: Ah, vale.
0: I assegurant-se, o sigui, que controlen cap on aneu, com amb un aire una mica com d'aquesta zona. Uh-huh. És més nostra.
1: Vale. Bueno, sí.
4: Tirem?
1: Ens està deixant passar?
0: No sembla que us ho hagi d'impedir.
1: Vale, pues tirem. Seguim amb el nostre camí.
3: Anem recte.
0: Mm. Vale.
1: L'Isar sabria algo dels nols? En plan...
0: Aviam, suposo que sí, en algun... O sigui, no està farcit de nols l'infrafoscor, però suposo que sí, alguna cosa, que són saquejadors, que són caçadors, vale, que vale. Són... Sí.
1: No són grans filòsofs i artesans que ens pugui interessar parlar amb ells en el seu poble.
0: No pas, no
3: són
0: padre.
3: Són tribals, no?
0: Sí, més aquest rotllo, més... I llavors, doncs... Que van a per coses que tinguin valor, que... I valor poden tenir les criatures o algun tresoret vale, o vale. Coses d'aquestes.
1: Vale. Pues seguim amb el nostre camí. A no ser que algú de vosaltres tingui molt interès en no, parar-se a veure...
4: Ja ens explicaràs què és. Perquè...
1: Pues...
0: Vale. Ok, doncs aneu tot recte. I llavors hi ha una altra caverna a la dreta. O sigui, hi havia el passatge, llavors hi ha caverna a la dreta, caverna a l'esquerra.
3: Jimjar, anar a què?
0: Jo sé més o menys la direcció cap on hem d'anar, però no em sé aquesta caverna en concret.
3: Vale. Ja, veiem alguna diferència entre els dos passadissos? Vull dir, un té pinta mortal i l'altre amb arquiris.
0: No, o sigui, potser el de l'esquerra és més ample i el de la dreta no tant.
3: Vale.
4: I l'Eldes, potser, que té molta supervivència, potser simplement per instinta...
0: Ni.
3: Tampoc.
1: A veure, el que podem fer és... Ara hi ha tres camins una altra vegada?
0: Dos.
1: El que vull dir, per solucionar un laberint és escollir una direcció sí. I girar sempre a la mateixa direcció, saps? En plan, que no és el camí més directe, però t'assegures que acabes sortint.
3: Esquerra o dreta?
1: Fem esquerra?
3: Esquerra.
0: I mentrestant, mentre aneu pensant això, sentiu sorolls de crits de nols i de les criatures que us heu creuat i...
1: Molt bé, que s'ho passin bé.
0: Llavors, què heu fet, al final?
3: Esquerra,
0: ok. Seguiu recte, trobeu un passatge a l'esquerra o com continua la caverna tot recte? Passatge implica com més estretet heu d'anar en esquerra. Línia recta.
4: Esquerra,
1: jo,
4: no?
1: Per mi, jo, o sigui, és veritat, o sigui, si no acabarem donant unes
0: en
1: voltes...
0: En fila individual, vull dir.
1: Sí, esquerra. Sí? Anem fent esquerra.
0: Vale. Llavors, el que teniu és... Esquerra, dreta. Un altre cop. Cavernes, més o menys.
4: Esquerra.
0: Vale, aneu rectes a l'esquerra i trobeu com acaba la caverna.
3: Vale.
4: Vale.
3: Pues ens pues trobem mitja volta.
1: Uh-huh. I ara el que abans era a la dreta, ara queda a l'esquerra.
3: Sí.
1: Llavors anem per allà.
4: Ara l'última forcació.
0: L'última bifurcació, teniu o dreta o esquerra.
3: Esquerra.
0: Aneu a l'esquerra i el que trobeu són tot de tendes de campanya. Bueno, no són enormes.
1: Fa peste a hiena?
0: Sí. Mm. I no només això, sinó que n'hi ha tres que van armades i us miren i us criden en Nol i treuen les armes per intentar atacar-vos.
1: Immediatament, eh?
0: Sí.
1: Vale.
4: I no podem fer en plan... Ei.
1: Ta, a veure, jo cridaré en infracomú, en plan... Estem buscant la sortida d'aquesta caverna, no ens interessa el vostre poblat.
2: És mi primerito dia.
1: Però si venen a per nosaltres, vull dir...
0: Necessitaré una mà que tireu tots iniciativa per veure què fa cadascú en el seu torn. Vale. I potser sí que us diria, amb els tres deixances que ens queden...
4: Molt bé.
0: De manera logística, què us sembla? Sé que intercanvio gent, eh? Però et dono el príncep d'Erendil i vosaltres dos, com que són al mateix full,
3: vale,
0: feu un cadascun.
4: Sí?
3: La mala.
0: Ok.
4: A veure si segueix.
3: Vale. Has de tirar per ells. Ai, oi. Iniciativa per ells.
4: 21 per el Vendel.
3: La nana 16 i el Ginger 9.
0: Vale, un segonet, eh?
4: La iniciativa és agilitat d'extresa, no?
0: Sí.
3: Ah, pues no és 9, són més.
0: La nana 16 i el Ginger, m'has dit? Ok.
4: El de 15, el de 17.
0: Ajà. No ha anat mai tan ràpida ella, eh? Mendel?
4: Mendel 21.
0: Vale. Derendil i...
3: Isar.
1: L'escambell amb un 20 va després del Mendel.
0: Wow.
3: Està tirant a saco.
1: El Derendil un 11.
0: Ok.
1: I l'Isar un 10.
0: Ok. Doncs el primer és el Mendel.
4: Vale, com estem col·locats?
0: Com esteu col·locats vosaltres? Digueu-m'ho, com esteu arribant a la caverna?
1: No sé, així a pelotonats.
4: Sí. Pelotonats. Vale, en plan... A veure, ells estan davant nostre, junts, en un cub de...
0: Es diria que estaven així com al centre del seu campament. Esteu a 30 peus. Quan us veieu, són 30 peus.
4: Vale. M'apropo lo suficient com perquè el meu cubo de 10 metres els encapsuli a tots.
0: Vale. O sigui, te'n vas i et poses amb...
4: No, no a melee.
0: Com de lluny pots enviar el teu cub?
4: Són 10 metres.
0: 10 metres.
4: Són 30 peus, no?
1: Què estàs tirant?
4: Estic tirant o la tronadora.
1: O la tronadora són 15 peus, crec.
4: 15 peus són...
1: Crec. Són...
0: És igual perquè està a 30.
1: 4 metres i mig.
0: És igual. En aquest sentit el canvi és igual perquè estan ells a 30 peus. Aquest és el càlcul que he fet ara amb la imatge del mapa. Per tant, si són 15 peus de distància el que pots llançar una de tronadora, vol dir que t'has d'acostar, com a mínim, 15 peus.
4: Vale,
0: i per tant, a 15 peus llances... Quan camines tu, 30?
1: 35.
0: 35. Doncs llavors encara et quedarien 10 peus per tirar enrere.
4: Per tirar enrere. Vale, doncs faig això. Tiro o la tronadora.
0: Avances 10 peuets. Ai, 20 peuets.
4: O una tronadora són... Puc pillar de 8?
0: Ah, no. Avances 25 peuets, llances una de tronadora.
4: Una de tronadora que calculo mal directament, no?
1: Sí, han de fer ells de tirada.
0: De
1: Constitució.
4: Vale, que són 13. Faig...
0: I vale, jo t'he de...
4: Gràcies.
0: Vale, no la passa cap dels tres.
4: Vale, pues esos són 13 per tots.
0: Molt bé.
1: Els tres surten volant.
4: I els tres surten volant.
0: Exacte, vale.
4: I jo tiro cap enrere tot el que pugui. Nice. Desfavorido, vale.
0: Els tres se n'acaben d'anar a la merda. Ben llunyet, estupendo. Vale, acabat el torn del Mendel.
3: L'escambell, crec.
0: Sí.
1: Ah, l'escambell farà servir la seva acció per esquivar.
0: Em sembla genial.
1: O ha progressat en aquesta setmana amb els seus estudis màgics.
0: Jo crec que no.
4: Una setmana.
0: No, encara no.
1: Molt bé. Pues esquivarà
0: potser tot... quan faci un mes ja ens ho pensem.
1: Molt bé. Vale. O sigui, farà servir la seva acció per esquivar, es posarà a córrer al darrere de la nana fent zigazaga i tots els atacs contra l'escambell tenen desavantatge.
0: Següent torn... Ai, digues.
1: Ah, no, el tinc jo, no? Sí, sí.
0: Sí, no? El de xonses, del de llonses. Ok, següent torn és el d'un dels nols. I el que farà és aixecar-se, aquesta és una.
3: Volem atacar o volem fugir? Però punt.
0: Estan al mig, perquè del camí que hauríeu de seguir vosaltres.
3: Ah, hi ha un camí de darrere. Ah, vale.
0: Sí, sí, vale. O sigui, perdoneu, no us he indicat prou bé. És la caverna que heu agafat cap a l'esquerra, finalment. O sigui, després del passatge, esquerra, ah no, que això està tancat, sí. Heu tirat enrere. O dreta o esquerra, i a l'esquerra teniu el campament. I el campament és dins d'una altra caverna, però que després segueix cap al que sembla que pot ser una sortida.
3: Vale, és una sortida. Vale.
0: Sí, o sigui, és difícil de definir ja. Com és, tot són cavernes, però podria bueno, ser la sortida.
1: Intentem creuar.
0: Exacte, creuar. Per això com fugir, que seria com tornar enrere i anar cap a l'altre cantó, tampoc les teniu totes que allà sigui ja. La sortida. O sigui, és o travesseu o sí. Tireu enrere el que us faci més ràbia. Doncs el que faran, el que farà aquest senyor és, crec que pot posar-se a quan estàs tu ara? T'has tirat 10 peus enrere?
4: He tirat 10 peus enrere.
0: I quan, a quan has enviat a l'altre?
1: 10.
0: 10 peus.
4: 10 peus. El té tirat cap enrere, però jo estava allà a 5 peus d'ells. Són 5 més 10.
1: 15 a 25.
4: 15 a 25.
0: Li dona suficient aixecar-se i venir a pagar-te?
1: Gastant la meitat del seu moviment per aixecar-se?
0: No, mele.
4: Vale.
1: Bueno, llavors s'aixeca.
0: No, tenen arcs.
1: Ah, pitjor encara.
0: Llavors, el que farà...
4: Ens han tocat els sofisticats a sobre, eh?
0: Bueno. Llavors, el que farà és treure l'arc i atacar-te. I amb un... 13?
4: No.
0: No et donarà. Doncs això, la fletxa et passa pel costadet... I ja està, i aquest és el torn d'aquest nom. Següent torn és de l'Eldeth.
4: Vale, l'Eldeth està en rang per disparar-los amb el seu arc llarg. Uh-huh. Llavors dispararà dos estos d'arc. Bueno, dispararà un cop i vale. Després té multiatac. Uh-huh.
0: Algun dels tres en concret? Tens dos a terra?
4: El que està més a prop.
0: El que s'ha costat una mica més el...
4: no tindré avantatge, no? El que, de fet, tinc desavantatge contra els que estan lluny, no?
3: Contra els que estan a terra.
4: Els que estan a terra, perdó.
3: El què, perdó?
4: Tinc desavantatge contra els que estan a terra, sí. El mateix. Mm. Vale, pues, el que està a peu.
0: Vale.
4: El que passa és que amb un 10... No dono?
0: No li dones.
4: Falla el primer tir?
1: Estàs tirant el 10 de 12.
4: Estic tirant el 10 de 12,
0: perdó. Així és difícil arribar
4: més a peu. Perdoneu.
0: Així és complicat.
4: Amb un 14, clar, és que...
0: No li dones.
4: Amb un 14, és 14 més 4.
0: Ah, llavors sí que li dones.
4: Ah, vale. I això és un 10 de 8.
3: 10 de 8.
4: Que això és un 10 de 8. Sí. Merci. Un 1!
3: Més
4: 2. 3. Més 2, 3.
0: No pot parar l'Elder.
4: Vale.
3: Ja tornes 3
0: de mal, vale.
4: I torno a tirar.
0: I entren 3 de mal.
4: Un 17. Més 4,
0: okay. 21. Sí, de sobres.
4: És que a lo mejor, potser són els daus. Potser els daus que estan malditos. 4. Més 2, 6. Un daus, 3
0: vale.
4: I 6.
0: Ok. Està bastant fotut aquest nom.
4: Vale.
1: Molt bé.
0: Nice. És aquest el final del torn de l'Eldeth?
4: No, l'Eldeth es gira i diu, sí, a la fi! I ara sí que s'acaba el torn de l'Eldeth.
0: Molt bé, perquè a més l'Eldeth ha deixat de llançar virots, pobreta meva. Potser era aquest el problema, eh? Ara
1: clar,
0: està
1: no està acostumada a les ballestes.
0: Clar, pobreta. Molt bé, després de l'Eldeth li toca a la nana, si no m'equivoco.
3: Vale. Tinc una pregunta. Ja, o sigui, has dit que hi ha un campament, no? Que sí. Hi havia tendes de campanya i tal. Hi havia una foguera al mig o alguna cosa? Per que estiguessin allà?
0: Sí, però no està encesa ara mateix.
3: No està encesa. Vale, poseu-vos res. Plan B, raig de gebre contra el que està de peu.
0: Molt bé.
3: Que són... és que fatal. 3 més 6, nada, no le doy.
0: Nope.
3: Pues ja està. No torna
0: a acabar. I voló. Llàstima. Veieu que la nana es concentra per llançar tal, però és possible que encara estigui trasbalsada i no acaba de donar el cop al...
3: La setmana
0: al...
3: més tard. No.
0: Ok. I després li toca el Derendil i el Jimjar a l'hora. Llavors, digueu-me qui voleu que vagi primer. Tira.
1: Vale, el Derendil no arriba a posar-se a melee, així que correrà 30 peus pel passadís i farà servir la seva acció també per esquivar.
0: Vale, ok.
3: Vale, i el Jimjar, ell, o sigui, el que està més a prop, el que està de peu, a quants està? Està 25, no era? O quan?
0: No, són 30 i una mica més lluny. Perquè, clar, és del...
1: 40, i llavors el que s'hagi tornat a costar.
3: Bueno, té 100, fins a 120.
0: Arriba de sobre, sí.
3: Vale. Intenta atacar amb la ballesta.
1: Ah, bueno, si s'ha costat, sí que arribarà a melee, però ho fem ara. primer.
3: Entenc que té l'sneak attack.
0: Arribarà amb ell, eh? Està, esteu tots a 30.
3: Ah, no.
1: Però ell s'ha acostat quan s'ha tornat a aixecar o s'ha quedat on estava?
0: S'ha acostat, acostat. Però, quan, però ja havia... O sigui, però no estava a 30 quan s'ha acostat.
1: Ah, vale, vale.
0: Perquè l'ha tirat enrere l'onada tronadora.
3: I no té cap aliat meu a 5 peus, no?
0: No, no, no.
3: Vale, doncs llavors sneak attack no funciona. Llavors tira... Tira dos... Dona'm un dado. Bueno, tinc aquí algun de 12. Tira, tira, tira, tira, tira. Dos ballestes. I això és un 7 i un 8. Més 4. Tu hit. O sigui, 8, però... 9, 10, 11, 12. Ni amb 12 ni amb 11 dona, no?
0: Nope.
3: Pues
0: cap de
3: falla,
0: les dues.
3: Falla les dues. Okay. I aprofita el seu acció addicional per... hi ha algun lloc que no es pugui amagar? Darrere d'una tenda de campanya o darrere d'una roca o...
0: Tenda de campanya no, perquè no hi arribaria.
3: Vale.
0: Es pot... és de mida petita, no? Es pot
1: no,
0: intentar...
1: No et pots amagar darrere d'una altra criatura. Ja. A no ser que tinguis l'habilitat... És que clar, és una habilitat racial dels halflings, en plan, que pots arribar a amagar darrere d'aquestes.
0: Doncs no, no pot pas. No pot pas. S'acaba el torn del Ginger i li toca a l'Isar.
1: Molt bé. Ah, segueix de peu el gnoll aquest, no?
0: Sí, un de peu,
1: malferit,
0: dos,
1: però...
0: dos a terra.
1: Doncs l'Isar senyalarà el gnom que està... Ai, el gnom, el gnoll que està de peu i pronunciarà unes paraules en llengua arcana, se li posaran foscos els ulls i el gnoll aquest sentirà un gong d'una campana i m'haurà de fer una tirada de salvació de sabidoria.
0: Ok. Pipipiri, que amb un U natural sospito que no la deu passar.
1: No, la falla.
4: Sembla en Xavis.
1: I està ferit. Si no
0: sí, és el que ha rebut les hostietes.
1: Llavors rebrà un dau de 12, que seran 9 punts de mal necròtic.
0: Pues, com funciona el tema per acabar amb un nol?
1: Doncs podeu veure que el nol aquest, sentint la campanada aquesta, s'agafarà al cap i podeu veure que es començarà a pensir des de dins i caurà mig dissecat, mort al terra.
0: Ok, vale. Nice.
4: Tu també pots fer aquestes coses, no només és la nena, tu també.
1: Sí, m'has vist, fer màgia.
0: Esteu un pel cucú.
4: Però no així, feu una por.
1: Imposta als morts.
0: Molt bé, alguna cosa més amb el teu torn?
1: No, ja està.
0: Ok. O sigui, no tant... T'has acostat? No t'has acostat?
1: No, sí, sí, m'acostaré, vale, m'acostaré 30 peus i, de fet...
0: A 30 peus et poses més endavant que el Mendel.
1: Sí, em sembla bé.
0: Vale.
1: Faré servir la meva càrrega d'acció per tenir una acció extra i deixaré anar un tret amb la meva ballesta de mà.
0: Ok.
1: Ja que estem. Cam un 17.
0: Sí, endavant.
1: Molt bé. Seran 4 punts amb el punxat.
0: Ok. Molt bé, doncs s'ha endut un virutàs, un dels que hi havia a terra. Vale. Llavors, és el torn del primer que ha rebut del que ha rebut l'hòstia, que s'aixeca i...
3: No és el que ha mort, aquell? No.
4: No, l'hòstia d'ara.
0: No, no, el que ha mort és el que estava de peu.
3: Sí, pensava que deies aquell. Vale, vale.
0: Llavors, dels dos que estan a terra, un ha rebut l'hòstia.
3: Vale.
4: Tocat i l'altre...
0: Llavors, aquest, el que ha rebut l'hòstia de l'Isar, s'aixeca, fa servir la meitat del seu deixonses i s'aixeca. I ara, quants peus et devem tenir? Quan t'has acostat? Has passat molt del Mendel, has fet els 30.
1: Vull dir, no sé quan darrere estava ell d'entrada, però estarà a 10 o 15 o alguna així.
0: Clar.
1: Si té 30 peus de moviment, m'arriba.
0: T'arriba. Doncs et ve directament i Amelé intenta fotre't amb una llança.
1: Molt bé, que ho intenti.
0: Ja sabem com va el tema, no passa res. I que amb un 14...
1: Amb un 14 no em dona.
0: Cling. I això farà. I aquest serà el torn d'aquest senyor, però va l'altre senyor que intentarà fer el mateix.
1: Molt bé. Per això estoy, per rebre les
0: que
1: hòsties.
0: No farà absolutament res, perquè ho ha intentat, però ara mateix els tens els dos a mele.
1: Sí, ting, ting. Perfecte.
0: Vale. Torna a començar la roda i en aquesta roda veieu que a l'altre cantó del campament apareixen dues criatures més.
1: També gnolls?
0: També gnolls, però que van una mica més ben preparats.
4: Com amb armadures?
0: Amb unes armadures una mica més decents.
4: Rollo de metal i tal.
0: Sí. Espera, no ho sé. Porten armadura de metall?
4: No ho sé.
0: Jo crec que no, que continua sent tot queer.
1: Ho posa al costat. Ei, sí, número, parèntesis, el que porten.
0: Chain shirt.
1: Cota de malla, camisa de malla.
4: Els veig i començo a riure.
0: No és el teu torn, has de riure en el teu torn.
4: Perdó.
0: Molt bé. Doncs això. Entren els dos.
1: Tarden
0: i...
1: un minut en treure-se-la. Això són 10 torns.
0: I llavors, sense els allonses, tenim...
1: És que és molt lleig. Hit metal, és molt lleig.
4: I què els hi fa de mal? Els hi fa...
1: Ara, no ho tens apuntat?
4: M'ho he anat a apuntar, però llavors ha començat.
0: Vale. Llavors, torna a començar la roda. Primer torn, el del Mendel. I...
1: 2 de 8.
0: Diria jo...
4: Wow.
0: 1, 2...
4: I desavantatge, em sona... En
1: sí, mentre tinguin l'objecte a sobre, desavantatge en atacs.
4: I cada torn, mal.
1: Sí. Oh.
0: Estan...
1: Amb la teva acció addicional. Vull dir, si fas això, si amb torns subseqüents et segueixes cremant, no pots fer servir al mateix torn la inspiració bàrdica.
4: Vale.
1: Però...
0: I diria que estan a 20 peus dels altres dos,
1: vale,
0: i tu.
1: Fantàstic.
0: Més o menys, si fa no fa. Vale?
4: Tinc un... Vale.
0: Perquè us feu una idea.
4: Jo m'apropo lo suficient per poder atacar-los amb això.
1: 60 peus.
4: 60 peus, per tant crec que estem en rango. No?
0: Sí.
4: Estem en rango, llavors faig...
0: Clar, però... Sí, jo crec que sí que entres. O sigui, crec que...
4: I si no entro una mica més?
0: Crec que màxim t'has de costar 5 peus, segons com vulguem exactament.
4: Que si he de caminar 10 peus, camino 10 peus.
0: Sí, crec que... Bueno, fes-te una idea, això. 5-10 peus t'has de costar una mica. Continues estant darrere de l'Isar, per això.
4: Vale.
0: Vull dir que et deixen una posició, més o menys.
4: I llavors els hi tiro a un d'ells, el que em caigui pitjor dels dos.
0: Dreta o esquerra? Direm que et venen els dos un al costat de l'altre.
4: A esquerra. Vale. Perquè hem dit que esquerra tot, de moment, doncs llavors
0: okay,
4: tirem a esquerra.
0: És que som d'esquerres aquí.
4: Escalfa metall.
0: Uh-huh.
4: I comença, bueno, li canto una cançó.
0: Molt bé.
4: I se li comença a escalfar tota l'armadura de cota de malla.
0: This girl is on fire.
4: De heavy metal.
0: Ah, doncs no. Clarament aquesta no és.
4: Bueno, pues, hey, és This Girl is on Fire versió, perquè jo faig covers.
3: Metal.
0: Vale.
4: Cover
0: en gutural, eh?
4: En gutural.
0: Vale. Fota-li.
3: És un cantant de versió.
4: És un cantant de cover.
0: Exacte. Molt de registre.
4: No he cantat res que no sigui una cover, de moment. I llavors són 2 daus de 8, que sí, puc agafar-te un dau de 8 una altra vegada per 6.
0: Perquè entenc que això és automàtic, no?
1: És literalment no hi pots fer res.
0: Estupendo. Sí, sí, sí. Jo et queixes, no entenc. La gent, per cert, a casa, que ho esteu veient, la gent que es pensa que els DM es van contra els jugadors... Està molt equivocada.
4: 10 de mal, abraçador.
0: Ok.
4: I tiro cap enrere.
0: Vale.
4: Tiro cap enrere, el màxim que pugui. Crec que me'n poso a l'alçada una miqueta de tothom.
0: Vale, perfecte. Has avançat, diguem, 5 peus, tires enrere 30 peus.
4: Tinc acció addicional.
0: Sí, clar.
4: Inspiració bàrdica per l'Isar.
1: Ah, moltes gràcies.
0: Ai, very good.
3: Isar, tu pots...
4: Sí.
1: Jo intentaré tots els nols que pugui atrapar, saps? En plan.
0: I llavors toca el torn de l'escambell. Què farà l'escambell?
1: L'escambell anirà corrent en cercles al voltant de la nana i farà servir la seva acció per esquivar.
0: Oh, cookie. Molt bé, escambell, visca.
1: És que té 7 punts de vida, saps?
0: No, no, és el que ha de fer. Sí, sí.
4: Com li passi alguna cosa, em saltaré per la finestra.
0: Vale, torn de l'Eldez.
1: La armadura 10.
3: Eldez.
0: Sí.
4: Eldez. Dispara una altra vegada a l'arc.
0: Mm-hmm.
4: 2 vegades. Sí. Dau de 20. Wow.
3: Nada.
4: Sí, res de res.
0: Res de res.
4: Res de res.
0: Ok, doncs res de res. Llàstima, Eldez.
4: Fallo crítico.
0: Wow. S'acaba el torn de l'Eldez, entenc jo.
1: Em passen les fletxes volant per sobre.
4: Joder.
0: Arriba el torn dels dos nouvinguts. A quan he dit que estaven?
1: A 20 peus de mi.
0: A 20 peus de tu.
3: Uf.
0: S'acumula
3: la gent.
1: Per això estoy, soc lluitador.
0: Sí.
1: Però
4: estic
1: per aguantar les hòsties.
4: Un d'ells està en flames.
0: Un d'ells està en flames.
1: Tindrà desavantatge en els seus atacs.
0: Sí.
1: A no ser que vulgui gastar 10 torns traient-se l'armadura.
0: Pel que sigui.
3: Comença a poc a poc. Si es tira un cubell d'aigua a sobre...
4: Què passa? Se va apurar l'aigua.
1: Sí que hi haurà molt vapor. Vull dir, no és que està inflamat, sinó que està hipercalentant, sí, el metall. Llavors
3: està
1: la cota de malla rotllo bullint.
3: No es refreda,
1: no.
3: O sigui, continua...
1: No, perquè us vull dir, és un cubell d'aigua versus màgia pura, saps? Vale. En plan...
0: Ok, el que farem és que un dels dos se'n va corrents per posar-se melee contra tu i farà servir els seus dos multiatacs, o sigui, els seus dos atacs per multiatac, que no té dos multiatacs, serien quatre, era molt totxo, per treure la seva gulla, o glaive en anglès, que és una mena d'espasa sabre així molt xula.
1: Amb un pal molt llarg.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Seria més rotllo naginata, però versió
1: exacte,
0: no japonesa.
1: És una naginata europea.
0: Exacte. I intentarà fotre't hòstia. Que jo sospito que ni amb un 12,
1: no.
0: Ni amb un 11,
1: no,
0: no, et, no et donarà.
1: Ja tots els cops.
3: El rei de les esquives.
0: No. Okay.
4: Ets una mica intocable, realment, no?
1: Sí, o sigui, tinc, o sigui, primer que m'han tret la meva armadura que portava, que llavors tenia classe d'armadura 18, ara tinc 17, però si em tiro escut, a més em puja a 22.
0: Molt bé, sí. Doncs l'altre...
1: I a nivell 6 m'agafaré Medium Armor Master i em pujarà un mes, també.
0: L'altre el que intentarà és tornar-te a posar melee amb tu.
1: Molt bé.
0: Tirarà dos i tirarà un malament perquè és el que està en flames.
1: Ah, vale.
0: Vale.
1: Tira els dos malament, eh? Té desavantatge en tots els seus
0: atacs.
1: No,
0: està fent un atac.
1: Ah, vale, vale.
0: O sigui,
1: vale.
0: Tirar els dos daus.
1: Ah, vale, vale, vale. Perdó.
0: Vale. I llavors això és o un 18 o un 20.
1: Un 18 em donaria, però alçaré el meu braç i aixecaré la barrera màgica d'escut, que està en un encanteri. Ui. I tinc armadura de 22 fins que em torni a tocar.
0: Molt bé. Igualment, el que farà és, amb el seu altre atac, una cosa que no és ben bé un atac,
1: ai,
0: que el que farà és incitar Rampage, que no sé ara com ho traduiries, ui, això. Però bueno.
4: Bogeria.
0: Sí, bueno, ràbia, sí. Rampell, ja.
4: Rampell.
0: I llavors el que fa és que una criatura nol que pot veure en 30 peus pot fer servir la seva reacció per fer un atac a melee.
1: Mare meva.
0: Si pot sentir el nol i té el tret de Rampell.
1: Vale.
0: Per tant, el que farà el nol, l'altre nol totxo que ha arribat.
1: Sí, és fotre'm una altra hòstia.
0: És fotre, intentar fotre't una altra hòstia, que amb un 22 és més difícil d'arribar. Doncs pues amb un 22 clavat, sí, sembla que... que bueno, bueno.
4: Puc fer paraules cortantes?
1: Ah, crec que sí.
0: Ara?
4: No sí, sé pas. Sí, és una reacció.
1: Ah?
4: En principi és una reacció, ho dic.
1: És una reacció 100%, no sé fa? Si és... restar un dau d'inspiració bàrdica de l'atac.
0: Ah, bueno, està mal.
4: I em gasta una inspiració bàrdica a mi. Que és el vale. Que...
1: Sí, sí, no té per què atacar-te tu. Vull dir, pots fer-ho per
0: semblar
1: cul.
4: Li resto 4.
0: Bueno, doncs pues no arriba.
1: Moltes gràcies.
0: I fins aquí.
1: Perquè, sospito que era grossa l'hòstia.
4: Sí, sí.
0: No tant.
1: Ah, bueno.
0: Ah. Jo crec... Doncs bueno.
4: Pues llavors retiro la meva.
0: No, si una polla. ok, acabat el torn d'aquests dos, passem... Ai, m'he patat el torn... Ah, clar, me l'he patat perquè està mort. Normal que me l'hagi patat. Passem al torn de la nana.
3: Vale, la nana no té moltíssimes opcions, llavors jo crec que el que farà és, otra vez, en raig de gebre.
0: Hi ha quatre que estan a melee amb l'Isar.
3: Sí.
0: I un dels... O sigui, d'aquests quatre, dos són més totxos.
3: Sí.
0: I n'hi ha dos que són els que abans ja heu atacat.
3: Sí.
0: I un dels dos ha rebut, a banda del cop del Mendel, un altre cop de l'Isar. Vull dir que està més
3: vale.
0: Fluix.
3: Doncs
0: més
3: aquest,
0: o menys, perquè et faci una idea.
3: Aquest okay. Amb el raig de gebre.
0: Ok.
3: Tiro dau... Sí.
0: Sí.
3: Són 12. No, 12... Sí, són... No, perdona, he de sumar 6. Sí.
0: Vale.
3: O sigui que...
0: 18.
3: Sí.
0: Entenc jo. Amb un 18 entra, per tant, vale. Tira'm pel mal.
3: I era un dau de...
1: 8.
3: Ai, sí, de 8, que és aquest... Sí.
1: 2.
0: Li fa 2 de mal?
3: Sí.
0: Vale.
3: I és...
0: Ok.
3: Redueix la seva velocitat.
0: Vale.
1: Reduir la velocitat està bé perquè si passen corrent de mi encara no sí. Arriben a vosaltres.
3: Sí. I ja està.
1: Vull dir, són 10 peus que fan la
4: sí,
1: diferència.
4: No,
0: molt bé. Ok. Doncs, ha acabat el torn de bueno, la nana. No ha acabat el torn de la nana, digues.
3: Bueno, podria fer algun punt de fatilleria en teoria per pujar el conjuro potenciado, però no sé si ja és tard. Provo? O què?
0: Si vols.
3: O sigui, és gastar un punt de fatilleria, si no m'equivoco. Sí, per tornar a tirar el dau.
0: Vale, endavant. Sí. Deixa'm que esborri per això, perquè no s'ha... Bueno, potser que sorti un 2 un altre cop, però...
3: O 1. 4.
1: Pues 2 punts més.
0: Vale, nice.
3: Something.
0: Okay.
1: Està bé, està bé.
4: Sí, sí.
1: A poc s'omple el got.
4: I lo,
1: sí.
4: I lo incòmode que deu ser el fred que deu estar passant ara mateix. Aquesta, que...
1: Estem fent una mica hot and cold, eh? Sí, en un s'està cremant, l'altre s'està gelant.
3: Què passa si li tiro el raig de gebre al que s'està cremant?
1: Que tindrà...
4: Li pilla un constipat.
1: Serà...
3: Diu, ai, m'he quedat superbé.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Quina bona temperatura. Serà un anunci de Five Gums, saps? Amb
0: o sigui, jo crec que mecànicament no passaria res, però si de sobte li estàs tirant tot de rajos de gebre, jo crec que en algun moment et diria... Ja l'efecte del foc, sí. Ja, o sigui, del metall bullint o com es digui, ja està. Vale. Vale, fins aquí el teu torn, llavors?
3: Sí, ja està.
0: Ok. Derendil i Ginger.
3: Hem començat abans el Derendil.
1: Vale, doncs no, el Derendil anirà corrents i el Gnoll aquest que està bastant ferit anirà a fer-li un parell d'esgarrapades.
0: Vale.
3: El que està ferit, o sigui, sí. Aquest mateix.
0: El que acaba d'atacar
1: sí,
0: la nana.
1: Sí, exacte, el mateix que vale. Acaba que ataca la nana. Això serà la verga. Un fallo automàtic i un
0: adeu.
1: 8.
0: No arriba amb un 8.
3: Valga-me. Vale. I el sí, Ginger, ara sí que pot fer servir Sneak Attack,
0: sí.
3: Perquè tant el príncep com l'altre estan molt a prop.
0: Uh-huh.
3: Llavors atacarà els dels dos més dèbils,
0: sí.
3: No el que està més ferit, sinó l'altre.
4: Molt bé.
0: Vale.
3: Vale. Llavors, si no m'equivoco...
0: O sigui, el que no li ha tocat més... El que no li ha tocat res encara a ningú.
3: Sí.
1: Bueno, o la onda trueno del principi.
4: La onda trueno del principi.
0: Ah, perdó, els dos més dèbils. Pensava
3: sí,
0: que
3: els dos més dèbils.
0: O sigui, el meu cervell...
3: Els dos vale. Més fluixets, però el que està menys ferit.
0: Vale, perfecte.
3: Llavors, tira dau per veure si li dona, no? Vols per tant, feien aquests avantatges i també...
1: Sí, sí, sí.
3: Però no té avantatge ni res. Vale, és només extra damage. Vale, pues tira un dau... que són 17 més...
0: Vale, de sobres, no cal que comptis.
3: Vale, llavors, ara ha de tirar pel mal d'aquest atac, que són dos daus de 6, 1 i 2, més el de la pròpia arma, que és un altre dau de 6 més 2.
4: Tens?
3: Sí. Són 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
0: Molt bé. Doncs hi van com el peles.
3: Pues amb aquesta superfletxa, com ja es costuma amb el Ginger, li entra ui, ui.
0: I
3: cau
0: vale.
3: Cap enrere.
0: Molt bé.
3: Té un altre atac.
0: Vale, doncs endavant. Perquè amb l'altre atac. Fota-li.
3: Llavors dispara, ara sí que el que està més dèbil.
0: Vale.
3: Dels dos d'aquells. I ara és un altre de 20.
4: Jo crec que l'altre està més dèbil.
3: 9 més... 4, 9, 10, 11, 12, 13. Li dona?
0: No li dona.
3: Vale, doncs ja està.
0: Ok.
3: Bueno, sí, no, ja està, perquè no, hem dit que no s'amaga, així que ja està.
0: Ja no pot...
3: No.
0: No pot. I com que ja ha atacat a distància, no li interessa, jo crec, fer res més. Si no m'equivoco, Isar.
1: Fantàstic. Doncs faré la que coneixem tots, resseguiré la fulla del meu estoc, mm-hmm. Estallarà en flama verda, i li fotré una estocada... El que té el teu encanteri.
0: Vale.
4: Vale.
1: El que està amb la cota de malles que està ardent.
0: Ok.
1: A veure si hi ha sort.
4: Tens la inspiració bàrdica, que no sé si és una cosa que s'ha de dir abans o...
1: S'ha de dir abans. Però bueno, no passa res. Crec que amb un 17...
0: Sí.
1: Li dono? Vale, vale. Fantàstic. Doncs ell rebrà... Això són 12 punts amb el punxant.
0: Vale.
1: I el gnoll que està molt tocat, el que ha rebut totes les hòsties, el petitonet,
0: sí. Uh-huh.
1: Rebrà 4 punts de mal de foc, perquè la flama es tallarà.
0: Molt bé.
1: I el suc arrimarà a ell també.
0: Ok, continuen els dos vius. Un d'ells no tant.
1: Molt bé.
0: S'acaba el teu torn?
1: Sí, efectivament. Okay. Sí, perquè no estic ferida.
3: No tan viu.
0: Doncs...
4: Què?
3: Es pot estar no tan viu.
4: Es pot estar no tan viu, que és l'estat en el que sigui aquest nol, que està a un pet de morir.
0: Molt bé.
1: La princesa prometida. Está casi muerto.
0: Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Molt bé. Fet això, és el torn del nol no tan viu. Que el que farà és intentar atacar el príncep d'Erendil. Perquè està, ha vist que no hi ha manera de fotre't.
1: Li cridaré en infracomú, raça covarda.
0: I igualment ja no ho tens actiu, em sembla.
1: El què?
0: L'escut, no? És fins que et torna a tocar,
1: sí, sí,
0: t'ha tornat
1: sí, sí.
0: A tocar, o sigui...
4: Però tornes a activar ja. Sí. És que és una barbaritat.
0: És el que hi ha. Vale.
1: I podria ser pitjor, eh? Vull dir, podria anar amb armadura pesada i ja sé, però m'agrada més així.
0: Molt bé. Doncs el que fa és atacar el príncep d'Erendil amb la llança, amb un 22.
1: Li dona.
0: Li dona. I tiro pel mal, que no patiu, que no és gaire. Són nols al final, no... 13 punts de mal punxant.
1: Els nota, els nota.
4: Sí. Vull dir, no són molts pel Derendil, com qualsevol altre seríem tiritant.
3: No sé quants punts de vida té.
1: 45.
0: Però... Ai, sóc idiota. No són tant. Tira enrere, que he tirat malament el dau. Fora! Jo també veig malament els daus.
3: Aquest era el que està en flames? No.
0: No,
1: no, aquest és el flujito.
0: Perdoneu, no són tan forts, aquesta penya. Són 10 punts de mal punxant. Podria ser... Sí, no, no era tant, però tampoc era tampoc. Vale, 10 punts que s'han dut al Derendil. I han acabat d'aquest senyor, el que li toca és tornar un altre cop a la mateixa roda, Mendel.
4: Mendel, vale. Activar... Bueno, disparo un virot al fluix. Amb la meva ballesta de mà.
0: Vale.
4: Que això serà un 12 més 5, que són 17.
0: Vale, endavant, entra.
4: Vale, i és un dau de 6 més 3.
0: Jo diria que no cal,
4: No cal, no?
0: Mira, ara mateix, punt de vida.
4: Només d'apuntar ja s'ha
0: sustentat. I ja està. Així que digue'm com el mates.
4: Disparo, li dono a prop dels ulls, però no amb tanta precisió, amb el ginger. Em giro el ginger i dic...
0: Ok, segon nol, a mimir!
4: I faig servir la meva acció addicional per reactivar la quemadura del cremametall, que són 2 de 8.
1: Sí. Uh-huh.
4: Són 2 de 8. Puc pillar un de 8.
3: Sí.
4: Sí. Que són 11 de mal.
0: Vale.
4: Per... l'enemic en flames.
0: Ok. I allà què va?
1: Retrato d'un nol en llames.
0: Una història sàfica, de sobte no us he dit, són noles.
1: Hem interromput la seva gran trama d'amor, ella Exacte. Estava promesa sí. amb un nol que no estimava.
0: Exacte. I l'altre li estava fent una pintura preciosa. Bueno, Mendel, tiraràs un altre cop per bogeria. No, és broma. Ok, han acabat del Mendel... El següent torn és l'escambell, que... Què farà?
1: Ara començarà a córrer en l'altra direcció, se li donen voltes a la nana i tornarà a fer servir la seva acció per esquivar.
0: Genial.
3: Començarà a fer un forat al terra.
0: Ai. Següent torn, doncs, assumeixo que no fa més coses.
1: No té acció addicional.
0: Eldez.
4: La Eldez...
0: M'agrada que gasti tot el seu moviment. Fa servir l'acció per córrer?
1: No, l'acció per esquivar i els 10 peus de moviment que té.
0: Pobret.
4: L'Eldez agafarà l'arc.
0: Molt bé.
4: Es posarà a resar el seu déu...
0: Nan.
4: El seu déu nan. I tirarà una basura i una altra basura.
0: Oh, i nice.
4: 10 no dona, no?
0: Nope.
4: Pues... I? 10 i 4.
0: Ah, no té multi...
4: Sí. Té multi atac, és un 10 i 4.
0: No, pel que sigui, no. Llàstima, Eldez, eh?
4: Llàstima, Eldez.
0: Tu guia, Eldez. Guia, però no facis més coses. Doncs és el torn dels dos nols, que són els únics que queden, i atacaran els dos al Derendil.
1: Que cabrons.
0: És així. Príncep, no! O sigui, s'han adonat que està complicat el tema, sí. Llavors no, o sigui, pateixen per la seva vida, per tant saben que possiblement no tal, llavors la seva intenció és morir matant. Llavors tenim que què tenim? El que està sencer, que et farà els dos atacs i seran un 23
1: sí.
0: i un 21
1: sí.
0: I d'aquests dos atacs...
1: Fins
0: i
1: tot si fas palabras cortantes i si treus un 6, no sirve.
4: Clar, és que no sé quant té de...
1: 13.
4: 13, uf, no puc fer absolutament res.
0: I d'aquests dos que entren, que són els dos amb la... amb l'agulla, ho he descobert avui, que es diu agulla, són papi popa, tinc el dau.
4: Fa gràcia perquè hem mantingut una partida 25 persones fins avui. Avui hem perdut 7 persones.
0: Enough, enough. Són 8 punts de mal del primer cop.
1: Vale.
0: I 12 punts de mal del segon cop.
1: O sigui, 20 en total, eh?
0: Sí.
1: En Deretdil està a 15 punts de vida.
0: Ai. I passat això, el segon Nol tornarà a fer com abans, tirarà amb desavantatge.
1: És que té molt mala armadura el
0: Deretdil. I amb un amb un 19.
1: Sí.
0: He tret un 14 i un 16. Amb un 19.
4: És que no.
0: Li fotrà una hòstia al Deixances, al Deretdil, que són 10 punts de mal.
1: Està a 5.
0: I amb l'altre farà el mateix que ha fet abans, que és incitar el Rampell, no sé si és Rampell o no, però m'agrada pensar que sí, perquè el seu col·lega ataqui el príncep Deretdil.
4: Uf, el que no
0: fent servir la seva reacció.
4: És que no té desavantatge, no?
0: Exacte.
4: Que llestos que són aquests nois,
0: eh? No, tenen un menjo d'intel·ligència.
1: Bueno, però intel·ligent.